Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Arrenquem dia, arrenquem jornada, RAC 105, us ajudem a matinar a tots els que en aquests moments ja teniu el peu a terra o encara esteu recargolant-vos entre els llençols. Engeguen 5 hores de ràdio en rigorós directe amb un equipasso i amb molts riures. Gràcies per acompanyar-nos fent el que feu a aquesta hora de la matinada, tant si plegueu de treballar com si comenceu, inicieu, doneu el tret de sortida als primers compassos d'aquest nou dia que, pel que fa al temps, serà assolellat, però a la tarda descarregaran un altre cop ruixats i tempestes al Pirineu i fins i tot arribaran a l'Alt Empordà, temperatura sense canvis o una mica més elevada, demà sol, amb els primers núvols alts i mitjans i ruixats de tarda a l'interior i al Pirineu. Tots els detalls també dels pròxims dies amb la Mònica Usart d'aquí una estoneta. Cada hora el temps amb la nostra meteoròloga preferida, la que tenim i que fa tants anys que està donant-vos el temps cada dia aquí a RAC 105. Doncs va, gas el dimecres, aquell dia de la setmana en què es pot veure el got mig buit o, com el veiem aquí al Matina Codina, que és mig ple, sempre positifos, que deia l'exentrenador holandès del Barça, Louis van Gaal. Quin mite, tu. Un programa el d'avui que intentarà satisfer les teves necessitats humorístiques de bon matí. I avui els riures de camí al Matadero els aconseguirem parlant de les coses que el Sergi Ferrer no entén de les entitats bancàries. També intentarem treure punta de l'eliminació de l'Atlètic de Madrid a la Champions League a Londres contra l'Arsenal, que va vèncer l'equip de Simeone per 1-0. L'equip que va eliminar el Barça a la Copa del Rei i també als quarts de final de la Champions League. Sembla que a Simeone no li ha arribat. No li ha arribat el futbol, ni tampoc l'estratègia. Tan gallito que se'l veia, finalment. Cap títol aquesta temporada. A veure si el Barça aconsegueix la Lliga aquest dissabte al Clàssico del Camp Nou contra el Real Madrid. Això també ja començarà a treure el cap avui al Matina Codina. I tocarem també la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona d'eliminar 20.000 plataners dels carrers de la ciutat per reduir les seves conseqüències al·lèrgiques sobre la ciutadania. I també escoltarem un nou editorial del nostre Josep Pedrerol parlant sobre l'actitud polèmica del futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé, que està, sens dubte, a l'ull de l'huracà mentre el Real Madrid es va enfonsant. Ja sabeu que ha fet enfadar els madridistes amb les seves festes a Mister Expositor en plena crisi de títols de l'equip d'Arbeloa. I com cada matí, posarem l'orella als àudios més virals de les xarxes i la televisió i desplegarem la catifa vermella perquè hi passegi la nostra estrella Marc Puga amb les seves notícies del cor de cada dimecres. I tot això passarà en aquesta edició 1046 del Matina Codina, el teu show matinal de referència, que avui comencem amb una de les meves cançons preferides de la playlist A la teva música. Estem parlant de la nova de Bob Sinclair versionant un clàssic dels 80. Així sona de potent aquest I Can't Wait. Bon dia!

0: Bé, anem ara amb una de les notícies que ens ha cridat més l'atenció en les últimes hores, que és que ha estat el retorn dels Rolling Stones amb els 82 de Mick Jagger, sorpresa una mica. Però clar, és una notícia que tots els nostàlgics ens estan celebrant.
1: Bon dia!
0: Opa, Alberto!
1: Maria! Com m'agrada que tornin grups d'antes. Els Rollins, per exemple, estàveu parlant.
0: Sí.
1: I l'último de la fila, que van actuar fa poquet, sí. Bueno, per sorpresa.
0: Aquest dijous hi tornen, sí, sí.
1: L'Eric Clapton, que ve a Barcelona aquest diumenge. Sí. Ràpid, l'Eric Clapton.
2: Has de prendre més cafè.
1: No és el millor matí de la vostra vida?
3: Home, tant com el millor.
0: No ho sé. No. Bé, els Rollins estan preparant un nou disc, efectivament, que es podria dir Foreign Tongues.
1: Ara que vaig molt a les golfes a buscar coses antigues, sí, amb en Xavier Grasset, el programa de les... Sempre trobo algun
0: Albert,
1: vinil.
0: Albert, un moment.
1: Digue'm.
2: Yeah. Au, vocalitza.
3: Ai,
1: escolta'm,
3: pobre.
1: Escolta'm, quin cop, quina clatellada, tu.
2: Sempre... És el Joan Pere, ara.
1: Paco, sempre trobo aquests dies que vaig a les golfes algun vinil dels Rolling Stones.
0: Sí.
1: Me'ls escolto a les meves Stones lliures. Eh?
3: Stones lliures. Sí,
0: no, ja, realment és un grup gran, no? En el sentit literal, Mick Jagger, com dèiem, 82 anys, el Richards també en té 82, i el Ronnie Wood és una mica més jove, però és nascut als anys 40, vull dir que tampoc...
1: Sí. Més que el Rolling Stones, s'haurien de dir el Rolling Bastons.
0: Ai!
1: Bastons.
0: Bon acudit.
1: Perdoneu el sentit de l'humor, és que avui estic molt content per totes aquestes notícies.
0: Sí.
1: Però és que hi ha notícies com aquesta que em donen una satisfacció.
2: Clar!
0: No us suporto realment, eh?
4: A RAC 105, Matina Codina.
5: Presenta... El...

0: veure, família, la vaga indefinida de recollida d'escombraries a Girona és una cosa que ens preocupa. Ha començat aquesta mitjanit després de no arribar cap acord entre empresa i treballadors.
1: No eres basura, aunque la vida sea dura.
2: Eres basura és el que es diuen ara els gironins entre ells. Es veu que el conflicte va al voltant de salaris i torns de treball en festius i tal, molt de suport als treballadors. I llavors què passa? Que la ciutat de Girona passarà a estar bruta. Serà molt maca, però molt bruta. I jo he estat reflexionant i dic, ostres, no m'estranya que aquesta gent faci vaga, els treballadors de la neteja, perquè si jo tinc problemes per mantenir la meva casa més o menys neta, clar, imagina tota una ciutat. Yeah. I és que, companys, ho he estat mirant i la neteja sempre té una cara A, però també una cara B. I és que estareu d'acord que mola molt passar l'aspirador. És com molt guapo, sí? És molt intuïtiu. Però sí, quina mandra fa buidar-lo, no? Quina mandra fa buidar-lo. Que fàcil que és passar un drap per treure la pols, però que ràpid seus al sofà, fas un així maldit i dius, pot ser que estigui igual. Una altra vegada, han passat 20 segons.
3: És infinito.
4: No acaba nunca.
2: Que fàcil que és fregar. Però quina mandra ve d'escombrar abans, perquè es veu que s'ha d'escombrar abans, abans de fregar, i recollir aquella última línia de pols que no vol pujar al recollidor.
3: Ara, ara.
2: I que ràpid que fregues, i quants dies està l'aigua del cubell, a dins del cubell, perquè no l'has pogut buidar.
0: I quina pudor que fot, mare meva.
2: Sí, i a partir de quan l'aigua està gris, sisplau, ja podem canviar l'aigua.
3: Claro.
2: I que ràpid t'ofereixes a fer una rentadora, però quina cara et queda quan recordes que fa 9 hores que l'havies posat i que ara l'has de tornar a fer.
5: Oi, sí, no s'acaba mai, eh?
2: I 10 minuts per estendre-la i 6 dies hàbils per recollir-la. I que maco que t'ha quedat al menjador des que vas anar a Ikea i vas comprar coses per decorar. Però que malament el tenir l'estenedor tot el dia posat. Com gaudeixes els 10 minuts al dia que no hi ha l'estenedor posat davant de la tele? Què dius? Quan espai al menjador?
4: Comprate un piso más grande.
2: Que no me llega. I que ple que està l'armari de productes específics, però que ràpid vas al multiusos quan no saps com va la taca, eh? Que dic jo, si hi ha un multiusos pots deixar de fabricar l'altre. I que net que està el mirall a l'alçada dels ulls, eh, companys? I que brut que està a la part de baix del mirall ple de gotes.
0: Hòstia.
2: De quan et rentes les mans.
5: Ple de merda.
2: I com mola netejar el lavabo i la cuina i que poc dura.
5: Sí, és veritat.
0: I quatre plats i tot.
2: I ja està. I la campana de la cuina, que neta que està per fora, com campana brilla. Però què passa amb la campana? Per dins. I que guapo està el sopar. Ai, el sopar, si te'l fas tu està bé. El sofà.
5: Sí.
2: Que maco, l'has deixat, eh? Has netejat tots els pèls. Ara, que hi ha sota del sofà? Que hi ha sota el sofà?
0: La sabana sencera.
2: I quin detall, treure les escombraries. Que maco, eh? Treure les escombraries. Ai, mira, avui, jo cada matí penso, mira l'Helena, que mona, ha tret les escombraries. Posa una bossa nova! Oh! Oh!
6: Quina ràbia.
0: Doncs amb aquesta demanda familiar, de parella, acabarem la secció, Sergi Ferrer, moltes gràcies.
2: Sí, això ja era personal, me n'he adonat ara.
0: Sí.
2: Volen.
7: Matina Codina, el secret és la rima. De dilluns a divendres, de 6 a 11, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: felicitar el president Illa perquè avui 5 de maig és el seu aniversari. Bon dia, president.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquest gest espontani.
2: No, espontani no, perquè he vist que li donaves un paper perquè llegís ell.
1: Sí, bueno, d'això se'n diu publicitat institucional.
2: No sé si...
0: Publicitat institucional.
1: És el que he dit, publicitat institucional. Si la vostra ràdio vol seguir de vent, ja podeu posar-me la cançó de cumpleaños feliç.
0: Ostres. Bueno, només faltaria el que sigui per cobrar la nòmina.
2: Ara hem de cantar, també.
0: Per molts anys, president.
1: Us vull més feliços, una mica més feliços, més entusiasme.
3: Per molts anys.
1: De fet, millor una cançó en castellà, que així arriba Jan de León, d'Extremadura, de Jaén.
0: La tinc, si vols.
1: Aquesta,
0: mira. Realment sóc un venut,
1: Així està molt millor. Vinga, ara què voleu que fem? Em llegiu un poema, un xec de mons interiors?
2: No. Ho sento, però no.
0: No, per molts anys, president, ja està.
1: Gràcies. Doncs ja llegeixo jo una mica de fragment de la meva Wikipèdia. Diu així. Salvador Illa Roca, nacido en la Roca del Vallès.
2: Però llegeix-la en català.
1: He anat en castellà. És curiós que vaig néixer a la Roca i de segon cognom em dic Roca.
0: Com és la vida,
1: Sort que no vaig néixer a Espolla. O a Guarromán, a Jaén. O a Villapene, Lugo.
0: Bé, president, canviant de tema, perquè suposo que 60 anys, que és una xifra preciosa, rodona i tal, són per celebrar-ho, doncs bé, no?
1: És veritat que és una xifra important, i tant que si anés. Estic preparant una festa.
0: Ah, sí?
1: Sí, la mare de totes les festes.
3: Ostres.
2: Ui.
1: Hi haurà pinyata.
0: Sí. Joder.
1: Mirarem un PowerPoint amb fotos del president Pedro Sánchez i meva junts. Farem un Kahoot per veure qui sap més coses de mi.
0: Un Kahoot.
1: Comentarem les meves millors marques corrents a l'Estrava.
0: Que guapo, tio.
1: Llegirem articles del Javier Cercas.
3: Déu-n'hi-do.
1: Després actuarà el Jordi Évole amb la seva banda d'aquella que fan música.
0: Impressionant, president.
1: Després de moure una mica l'esquelet farem el joc del mocador i concurs de Mister Saliva Mojada. És bàsicament un concurs d'empassar saliva i guanya qui em passa més saliva per minut.
2: Tot això... Tot això jo ho he vist al col·lapse.
0: Guanyarà vostè en aquest concurs.
1: Ara, si voleu, podeu obrir línies, però si algun oient de Catalunya em vol felicitar, podeu on de ser, perquè aquí som els plurals i recibimos a todo el mundo. Ja sea de l'Èrida, del Bajo Llobregat, de Navarclés, de Tu Estaillà, de Montegrí, de Sant Fructuoso, de Bajés, de Sant Juan, de Villatostada o de Sant Quirico, de Basorda.
0: Està sortint sang de les orelles, president.
2: A mi també, però no és l'orella.
0: Si ha de seguir destruint pobles catalans, doncs pot anar passant, perquè la idea era felicitar-lo i al final això està fent un drama.
1: Tens raó, perdona, ja marxo. Al final el govern de tothom vol que el meu sigui l'aniversari de tothom, així que marxo a celebrar-ho amb tothom, amb la ciutadania. Us deixo una safateta de menjar, us he portat
0: Això sí que ens agrada. Gràcies, president. Gràcies.
1: Us he portat uns gots també perquè he portat kombucha. Val? I de menjar us he deixat còctel de fruits secs.
2: Quins?
1: Amb panses, sultanes.
2: Què no?
1: Cigrons. I en lloc de pipes pelades us porto una bossa de closques de pipes.
3: Jolín.
2: Són cocteleo però al revés.
1: Sí.
0: Seri més estrany.
1: Ens veiem la setmana vinent als Premis Action. Sí.
0: Ah, vindrà, president.
1: Sí, vindré, però suposo que no cal que us digui que si voleu seguir de ben publicitat institucional m'heu de donar un premi d'Action 5.
0: Ho parlem en direcció, però vaja, suposo que no hi haurà cap inconvenient.
1: Traieu un mamaduixa, un d'aquests matats i em poseu a mi.
0: Ho trobarem. Mira, sap què actua els Premis Rock Sensing aquest any?
1: No ho sé.
0: Banda Neon, que és una banda emergent de l'Alt Empordà, que ha tret una cançó que jo crec que ho petarà aquesta primavera estiu.
1: De l'Empordà, has dit?
0: Sí.
1: No teniu ningú de gent per portar.
0: No,
3: de veritat no.
2: No és.
0: Premis de música catalana, president.
1: No, veritat.
4: Si et pregunten què escoltes, pots dir que escoltes el rotllo de la teva sogra. O bé que escoltes el Matina Codina.
5: A RAC 105.
6: Matina Codina. De 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: No s'ha fet la sueca aquí, malgrat que ho és de nacionalitat, la Sara Larsson, amb aquesta cançó que es diu Lash Life i que s'ha tornat a reviralitzar, doncs perquè té una producció que no ha envellit i també perquè s'ha fet viral en els TikToks i els Instagrams i aquestes coses dels joves, Mònica Usart?
1: Nosaltres, hola, dels joves, si ja ho pots fer dir.
0: Nosaltres que som boomers, no?
1: Sí.
0: No fem aquestes
1: coses.
0: Jo el coses
1: TikTok de... no l'utilitzo, yeah. No el miro, no sé ni si tinc usuari.
0: És que jo no sé ni com m'acaba d'anar.
1: Ja, yeah, jo tampoc no ho acabo d'entendre.
0: Sabem com funciona. Bé, ja veieu que aquest programa està format per sí. Boomers.
1: Sí, l'Instagram sí, eh?
0: Sí,
1: i
0: home,
1: el Facebook ja l'estem deixant.
0: L'hem deixat enrere. Ara. Sí. I el tema de la intel·ligència artificial, com el portes?
1: Malament.
0: I vas entrant ja o
1: no? No gaire. No ho faig servir.
0: Bueno, saps què, quin avantatge tens tu?
1: Quin?
0: Que tens una filla que es farà adolescent i que et permetrà entrar, diguem-ne, en les noves tecnologies que vagin sortint.
1: Sí. De fet, l'altre dia em deia, pot ser que sàpiga utilitzar jo millor el mòbil que la iaia? I dic sí. I diu, per què? I llavors vaig intentar explicar, no? Clar, ella ha nascut amb tot això i que els nens petits ho capten tot de seguida.
0: Sí,
1: i abans ens costa més, ja.
0: Si la mare ja és llesta, em fa patir aquesta nena, ja veuràs tu. En fi, estem arrencant nou dia, dimecres, dia 6 de maig, que pel que fa al temps, Mònica, com pinta? A veure, aviam.
1: Doncs de nou amb ruixats, tot i això no seran tan extensos com ahir a la tarda vam tenir una tarda moguda de tempestes, 46 litres per metre quadrat es van acumular al pantà de Darnius, 23 a Rellinars, 21 a Montserrat, 20 a Caldes de Montbui, a més amb calamarsades, imatges de paisatges ben blancs per culpa de la calamarsa, i avui aquests ruixats es repetiran, però no arribaran a tantes comarques. A partir de mig matí se'n formaran al Pirineu i comarques de Girona. Comarques gironines avui és la zona on poden descarregar amb més ganes, i després a la tarda també comarques de Barcelona, més probables cap al Vallès, Maresme, Moianès, també punts del Prepirineu. I...
0: Sense voler, he tirat un clàxon i volia tirar la pluja.
1: D'acord. Jo dic, ja sí. Faig nosa, saps? No. Vaig apartar.
0: Però aparta.
1: I massís dels ports. A la resta, en canvi, més clarianes. Temperatures que al migdia seran semblants a les d'ahir, però ara mateix fa més fresca. Tenim 2 graus a Puigcerdà i a 9 graus a Vilafranca del Penedès, 12 a Mataró, 9 a Girona, 8 a Lleida, 13 a Tarragona i entre 12 i 15 graus a Barcelona. Pip, pip.
0: Escolta, no, els pagesos no deuen estar gaire contents, no?
1: Clar, amb les pedregades, amb el risc de pedregades, calamarsades, no. Si només fos aigua, sí, però és típic de primavera, això.
0: Correcte, sí. I allò, és que ja saps que a mi m'agrada molt el bon temps.
1: Sí.
0: Veus algun anticicló pròximament?
1: De moment, no, de moment es veu moviment.
0: Moviment.
1: Es veu moviment. Bueno, sí.
0: Perfecte. Sí. Doncs el temps està...
1: Divendres poca pluja, per exemple.
0: Està movido como nosotros.
1: Sí.
0: Gràcies,
1: sí,
0: Mònica Usart.
1: Apa, adéu.
0: Gairebé són 2:15 del matí. Posem Damiano David i de seguida totes les notícies del dia.

Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.

una cançó i un artista que tenim blindats aquí a RAC 105 i al Matina Codina per la confiança, per la seguretat que ens transmet gràcies a cançons rockeres que ens donen energia i ens despentinen a aquesta hora del matí, 6:32. Bon dia, Catalunya. Soc l'Ernest Codina, en directe, acompanyant-te en un nou dia que comença. T'ajudem a matinar i també t'informem una mica. Aquesta hora, com cada dia, amb els principals titulars de les notícies més destacades, heu de saber aquesta hora que els treballadors d'Escombraries de Girona i l'empresa han tancat un preacord per desconvocar la vaga. Notícia de fa res, mitja horeta. Ara el comitè presentarà la proposta als treballadors i votaran si no tiren endavant la protesta. De moment, la vaga continua a 3 dies perquè comenci el temps de flors, que sabeu que és una festivitat que atrau molts visitants amb les flors que decoren tots els carrers de la ciutat. I el creuer, amb el brot d'antivirus, on hi ha 5 catalans, atracarà finalment a les Illes Canàries. L'Estat ha acceptat la petició de l'OMS i de la Unió Europea. El vaixell hi arribarà a finals de setmana sense els contagiats, que els evacuaran en avió. El brot ja ha provocat 3 morts. I el detingut per assassinar una dona a Esplugues de Llobregat ja ha passat la primera nit entre reixes. El jutge l'ha enviat a presó provisional sense fiança. Després dels episodis violents dels últims dies, el govern demana calma i recorda que cada cop hi ha menys apunyalaments. Encara que per les notícies dels últims dies sembla que n'hi hagi més, eh? I 1 de cada 3 adolescents de l'Estat admet haver assetjat algú altre a través de les xarxes socials. I el doble, 2 de cada 3, asseguren haver-ne estat víctimes. Ho diu l'últim informe de FAT Joventut sobre ciberassetjament. 6:34 del matí, 6 de maig. Seguim repassant les notícies. La Fiscalia veu indicis contundents contra els pares del nadó presumptament maltractat. Per això insisteix que continuïn a la presó. Els advocats de la parella demanen l'alliberament, però el fiscal avisa que hi ha risc de fugida. I un nou cop de timó dels Estats Units. Ara han suspès el pla de rescatar vaixells a l'estret d'Hormuz. Això 48 hores després de posar-lo en marxa. Donald Trump ha reculat perquè li ha demanat al Pakistan i, malgrat el foc creuat, insisteix que la treva continua. A veure, més coses. Els esports. Què passa? Doncs que l'Atlètic de Madrid ha caigut, eliminat de la Champions a mans de l'Arsenal. Em sap greu que em faci feliç aquesta notícia, però és que ens ho va fer passar malament l'Atlètic de Madrid. L'equip de Simeone va perdre 1-0 i no jugarà la final del dia 30 a Budapest. En el seu lloc hi serà l'equip anglès, l'Arsenal, que disputarà la seva segona final després de 20 anys. I avui a les 9 del vespre coneixerem l'altre finalista. Tornada de la segona semifinal entre el Bayern de Munic i el PSG, que té un avantatge de 5-4. Només un gol de diferència. Serà un partit un altre cop històric i llegendari, molt probablement. I el MNAC ha adjudicat a una empresa de Madrid el trasllat d'una part dels murals de Sixena. Ho avança el Punt Avui, són les pintures que estan en

més bon estat, el Suprem obliga el museu a pagar el trasllat, que costarà 62.000 euros. I en música, els Rolling Stones han publicat el primer avançament del seu nou àlbum, es diu In the Stars, i és una de les 14 cançons inèdites del seu nou disc. L'àlbum es dirà Foreign Tongues i sortirà el 10 de juliol. Pel que fa al temps, avui s'esperen tempestes, però no seran tan extenses com ahir. La Mònica ens anirà actualitzant aquests marcadors meteorològics. Deixa'm buscar aquest avançament, aviam si el trobo, de In the Stars dels Rolling Stones. Ja. Perdoneu, eh? Hi ha confiança, no hi ha? A més, ho tinc aquí. Sí, senyor, sí, senyor. Així sona l'avançament del nou disc de Rolling Stones.

0: una intel·ligència artificial.
1: Matina, codina.
0: Un programa fet per persones de carn i ossos.
1: Felicitats pel programa.
2: REC 105 Barcelona.
3: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
4: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fancaventura, Girona.
3: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
4: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
3: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
4: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
5: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
6: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
5: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
6: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
7: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
8: Et convido a berenar.
9: A berenar, després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
10: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
14: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada... L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
15: El cotxe. Estimaràs les retencions.
16: Mira que bé! De nou obres!
17: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
18: La, la, la, la, la, la, la,
19: mira per on vas, idiot!
15: A la cuina... Et convertiràs en l'Arguiñano.
20: No hay nada mejor que cocinar con música.
21: Al gimnàs aixecaràs més pes.
22: La teva música!
15: A la feina et semblarà estar de vacances.
23: Perdoni, podria cobrar-me?
21: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
24: Ahora cada abra de una anà!
15: Allà on siguis.
21: Facis el que facis.
25: Millora els teus dies amb RAC 105.
26: My name is Alex Warren.
27: A RAC 105. Estàs escoltant. Sí.

0: Ens alegrem molt que hi hagi hagut continuïtat després del seu primer gran hit ordinari. Estem parlant d'Alex Warren, un artista molt trempat com nosaltres. Aquí a RAC 105 hem escoltat Fever Dream al Matina Codina. 2:03. Mar Puga, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: M'agrada que no em faltis com el pa de cada dia.
1: Mai et faltaré, Ernest.
0: Què?
1: Estàs
0: contenta?
1: Ni fora ni dins de la
0: feina.
1: Home,
0: bueno, parlem-ne d'això. Ja veuràs el dia que vingui una tele, una ràdio i et posi un feix de bitllet sobre la taula.
1: No, però jo seguiré estant aquí al teu cor, sempre.
0: Al cor sí, però faràs...
1: Què passats? No és veritat. Tenia una expectativa massa alta sobre mi. Jo estic molt feliç al Matina Codina. Jo dic avui en directe. Jo he estat aquí molts anys amb vosaltres.
0: Ai, mira, doncs escolta...
1: T'ho dic ara que no estan ells. A ells no els hi diguis, als altres.
0: Me n'alegro molt perquè només em faltaria afegir aquest patiment ja a la muntanya de petites angoixes que acumulo jo, que sóc un tio patidor, de sèrie. Ja,
1: em poden venir ofertes, però com aquí no em cuidaran enlloc.
0: No, és veritat, és veritat que no tots són diners a la vida. També no. està a gust, està còmode, aquestes coses.
1: Això fa molt.
0: Bé, doncs va, escolta'm, entrem en matèria perquè avui hi ha molts temes. Quines són les efemèrides i commemoracions d'aquest 6 de maig?
1: Doncs mira, la primera segurament t'agrada i l'explicaràs més tu que jo, però avui fa 17 anys d'un gol mític de l'Iniesta.
2: És la centrada d'Alves, Terry amb el cap, el control de to, treu la pilota malament, Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol!
3: Es lo puto crack.
0: Correcte, va ser el 6 de maig del 2009, semifinals de la Champions contra el Chelsea. Per tu seria el Chelsea. El Barça estava ja eliminat fins que al minut 93... Lo puto Gusilus, Andrés Iniesta, va clavar aquest xutàs des de la frontal de l'àrea i la va fotre a l'escaire. Això va fer que el Barça anés a la final de Roma. Aquella final es va guanyar contra el United.
1: Sí, sí, no, anava a dir, deixa'm dir que m'he informat molt d'aquest gol.
0: Ah, sí, ja m'explica.
1: No, ja ho has explicat tu, però tenia tota la informació per dir-te que estava informada i que normalment jo aquests gol, o sigui, desconnecto, i he de dir que he començat a escoltar aquesta narració del Pou i m'he quedat. Dura gairebé 2 minuts.
0: Se t'ha posat la pell de gallina o no?
1: No, perquè no ho visc com vosaltres, però m'he quedat com... O sigui, m'ha flipat l'emoció, l'entusiasme, la bogeria, no?, que narra.
0: Avui, al final del programa, a l'última hora, que fem aquest magazín tu i jo, aquí al Matina Codina, preguntarem on éreu.
1: On éreu?
0: I què recordeu? Es va explicar fa molt poc en aquest programa arran d'unes declaracions de l'Albert Tom a la Sotana, que en aquest gol es va haver de treure la camisa, que estava a casa al Basté amb les filles del Bastellà, i es va treure la samarreta. I jo recordo que estava a casa del lingüista, jo en aquell moment estava treballant a Flash FM i estava a casa del lingüista del grup Flash, i hi havia el nano dormint i una mica ho van fotre tot per terra, es va despertar tota la família.
1: Vull dir,
0: és un gol que tots recordem on érem, amb qui estàvem i què va passar,
1: no?
0: com la vam arribar a liar. Bé, va, hi ha més temes,
1: tot i que jo em quedaria
0: aquí fins a les 7 parlant de l'Iniesta.
1: L'he posat al primer perquè he dit, ens enrotllarem, o sigui que deixa el gaudir-ho.
0: Has de saber que hi va haver un baby boom arran d'aquest gol.
1: Sí,
0: Sí, sí.
1: Mora meva.
0: Sí,
1: jo, mira, jo no tinc cap record d'aquell dia. Ha sigut avui que he sapigut que va ser tan important.
0: Perquè això va ser el 2009, tu quan ens tenies el 2009?
1: A dates d'ara, 9 anyets.
0: 9 anys.
1: Jo vaig amb l'any,
0: Ai, senyor.
1: Vinga, va, a Londres, al 6 de maig del 2023 se celebrava la coronació de Carles III del Regne Unit, 70 anys després de la seva mare, Elisabet II. I el 2004, als Estats Units, s'emet l'últim episodi de la famosa sèrie Friends, que va tenir una durada de 10 temporades. Avui s'acabava
0: que l'altre dia vam donar una dada que, si no m'erro, els actors de Friends estan cobrant 20.000 euros al mes. sí, encara de drets per tots els capítols que s'estan emetent arreu del món d'aquesta sèrie.
1: Epa, i ara anem a Nova York, i és que el 6 de maig del 1835 als Estats Units apareixia el primer número del New York Herald, un diari de gran tirada editat a Nova York durant aquells anys.
0: Friends es rodava a Nova York, hem seguit a Nova York, i ara on em portes, carinyo, on em portes?
1: I ara et porto a escoltar Joan Garriga. És un dels millors acordionistes catalans, és el cantant de la trobada Kung Fu, i això ho escoltem perquè avui és el Dia Mundial de l'Acordió. Per tant, a tots els que el toqueu, és un instrument que m'agrada.
0: Deixa'm dedicar aquesta efemèride al meu senyor pare, Josep Codina i Vilà, de Sant Miquel de Balenyà, que no està escoltant el programa ni de conya aquesta hora del matí, però ell és un gran aficionat als acordions. De petit, sempre quan em portava a entrenar a futbol, escoltàvem el Joan Riu, que és un acordionista català llegendari, i sempre em parlava de la trobada d'acordionistes que es fa a Arsèguel, que això està a prop de la Seu d'Urgell, i res, m'ha recordat aquesta família, el meu pare, que òbviament és un home de bandera.
1: Un home de bandera, des d'aquí un petó, el senyor Codina.
0: I tant que sí. Aniversaris dels famosos.
1: Vinga, avui el periodista Pedro Piqueras fa 71 anys, també la vicepresidenta del govern Yolanda Díaz en fa 55, un actor de bandera, sexy i a més molt bon actor, George Clooney, avui en fa 65.
0: Un cafè a la seva salut.
1: Avui
0: un cafè
1: a la seva salut, ell.
0: I tant que sí.
1: També una actriu meravellosa, ha sortit a La Casa en Flames el 47, a Nit i Dia, i a mil coses més. Ella és la Clara Segura, avui en fa 52, carai, i des d'aquí li enviem un petonarro. I acabarem amb una cosa que jo avui, Ernest, o sigui, em trec el barret davant d'ella. Avui fa 68 anys, la Lolita!

0: Mira, l'altre dia vaig punxar un casament el dijous a Bellvís, a la Boscana, i no la vaig posar, veus?
1: Què em dius?
0: I aquesta és imprescindible, perquè tothom acaba la pista de ball, eh?
1: És que no puc.
0: Déu-n'hi-do, avui la floinata, els aniversaris. Gent molt diversa,
1: sí.
0: I molt potent.
1: I molt potent.
0: 6 de maig, un dia per recordar, sens dubte. Què diuen els astres?
1: Doncs mira, que avui els Àries tindreu empenta i decisió. És un bon dia per iniciar noves coses. Els lleons us acompanyarà la sort en l'àmbit social i també emocional, Lion. I podreu rebre bones notícies o tenir connexions inesperades. Sagitaris, energia molt favorable pels viatges, aprenentatges i canvis. I els taurars, estareu avui més tranquils, però podeu tenir sort en temes econòmics i també pràctics.
0: Sabut això, anem a saber també com estan les carreteres, els primers embussos de la jornada amb el Ferran Aràdiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada amb retencions que a poc doncs, ja van agafant més intensitat, sobretot a l'entrada des del Llobregat, en direcció a Barcelona. Ara mateix tenim 2,5 quilòmetres de lentitud a la B23 a la zona del Papiona, en l'enllaç amb la AP7, però també a la A2, a l'altura de Pallejà, es fa 3 quilòmetres de lentitud en direcció a Barcelona. Des del Vallès també ja tenim cues puntuals a la AP7, a Barberà del Vallès, en direcció a Tarragona. A lentitud també habitual a la C17 i C59, a Parets del Vallès i Caldes de Montbui, i també arreu de la C58, des de Sabadell en sentit sud, que ja deixa afectacions en tot el nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona, amb retencions a la B20 fins a la Vall d'Hebron i a la B10 fins a la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Espera, que ens estem ratllant amb la Mar Puga.
1: No, no, tu digues.
0: No, que, a veure, hi ha una notícia de la Kylie Minogue.
1: Sí, Netflix estrenarà un documental ara, sobre la vida privada de Kylie Minogue, i avui volem escoltar-la i l'escoltarem, sí. Passa que jo havia posat un temacle preciós sobre amor.
0: Doncs mira, el respectaré.
1: I ell?
0: El respectaré. No, és que jo de la Kylie Minogue m'agrada molt aquesta. Espera't, eh? It's not surprise. I tu em vols posar aquesta?
1: Home! Perdona.
0: Llavors, ara hauríem de votar.
1: Ara hauríem de votar, però no tenim temps.
0: La secció és teva.
1: Saps què passa, Ernest? Sí. Que és una cançó que parla de l'amor com a una experiència intensa, ensenyant que cada relació que has viscut et porta a entendre millor el que és l'amor de veritat.
0: Que soni.

0: Una veu refinada, elegant, d'aquelles que sembla que xiuxuegi a la orella, eh? Déu-n'hi-do. Quina exuberància i quina presència la de la Kylie Minogue, que has dit que estrena documental, és això?
1: A Netflix. Sí, estarem pendents i el veurem i l'analitzarem aquí al programa.
0: Sí.
2: Martina Codina. Abans de les 7.
3: Qui em truca ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Hola, Mulet!
4: Bon dia, Osona, bon dia, Catalunya, bon dia, què tal, com esteu, amics?
0: No tan bé com tu, perquè tu sempre entres amb una fusivitat aquí, sí, que no és pròpia d'aquesta hora del matí, no. Però vaja.
4: Bueno, t'he de dir que tampoc estic tan bé, perquè m'ha semblat veure que em tiraven una foto a la C-17, amics, i estic una mica ratllat, perquè, a més, ho fan molt bé. O sigui, just abans del radar de tram han decidit posar un altre radar per si no estàs al cas, saps allò, la primera curva que s'ha d'anar a 80, després d'un tram que s'ha d'anar a 100, diem, fiquem un radar allà a veure si algú cau. Doncs, efectivament,
0: sí, però això
4: crec
0: no,
4: que ha caigut
0: no,
4: i allà part.
0: No és una mesura recaptatòria. Això és per la teva seguretat, Arnau.
4: Ara.
0: Que vas massa ràpid.
4: Ara. A més, crec que anava a 90. Sí. És que, de veritat.
0: Si et despertessis 10 minuts abans i anessis a la velocitat que marquen els cartells, no saltaria la foto.
5: Segur. Bolet. Si anés bé el tren, tampoc saltaria.
4: Anem al turró. Quants diners creieu que pot haver generat la cançó La Bomba de King Africa i d'Azul Azul en un any?
5: Mira, espera, és aquest.
0: A veure, si depèn de RAC 105, 0 euros, perquè aquí no la posem, aquesta cançó.
5: Gràcies a Déu. Però, tu, Marc, quan creus?
1: Jo al càmping que treballaves una vegada cada dia, sí, no sé, et diré... és que un milió...
4: En un any, eh?
1: Quant? Un milió? No ho sé.
0: Un milió d'euros, animal.
4: Doncs mira, gairebé.
0: No fotis.
4: Si voleu, podem escoltar el tall del Fabio, que és el tio que la va escriure, que va anar a una ràdio argentina que es diu Urbana Play i va explicar a veure quan havia generat aquesta cançó.
6: La bomba me cambió la vida en todos los aspectos, sobre todo económico. Es el 90% de mis ingresos hasta el día de ahora, gracias a esa canción. Mi mejor año yo gané $750,000 en un año.
7: Sin hacer nada. O sea,
6: claro.
7: No fue el año que la compusiste ni tocar en vivo.
6: Hablando
7: solo
6: del año...
7: de los derechos que te dio.
6: Ahora, hay que entender algo. La bomba yo la compuse en el 98, pero esa historia empieza 12 años antes,
0: por
6: cuando
0: favor.
6: Yo me propuse componer una canción por día hasta tener un hit mundial. 12
0: Mare
6: años.
0: Meva, el Fabio, vaya máquina. O sigui, el titular sí que
4: Mare
0: és
4: veus.
0: La bomba. El titular sí que és la bomba, tu.
4: Gairebé un milió.
0: És el somni de qualsevol, tenir aquests ingressos passius, tocant-la a quatre mans al sofà. Ho hem de deixar aquí, Mulet, gràcies per aquesta notícia bomba.
4: Vinga, fins ara.
8: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
9: I què?
8: Negra nit.
9: Uf.
8: I perduda no sé on.
9: Oh.
8: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
11: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
12: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
13: Carglass canvia, Carglass repara.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un motí.
16: No vaig saltar mai amb paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
17: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
18: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
19: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
18: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
19: Uala!
1: Connectar bé és molt important.
3: I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
9: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
3: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient. Okay.

0: Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1: 1, 30, 33, 34 i 43. Els sols, el 5 i el 10.
0: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
2: Què, us ha tocat l'Eurojackpot o no?
3: Sí, no.
2: Us ha tocat o no?
4: Quan ha dit el número és 1, he pensat, quin susto.
2: Hosti, que és tonto, mare meva.
5: El Turisme en Família, de Rosa dels Vents, aquesta primavera, patrocina aquest espai.
2: Però a mi m'agrada i m'espanta a parts iguals quan l'Alan Lillo esmorza pallasso.
4: Sí, clar. He dormit tan poc que estic molt graciós.
2: Però per què dorms poc? On vas?
4: Perquè, no, perquè tinc la meva dona a fora. Digues a on.
6: Bueno,
4: fora és a la Xina.
7: Sí, sí, sabe, ella que està en la Xina i no en Japó. Sí, sí, no sé què són igual.
6: Està dius, em diu, va a la Xina. En plan, com qui va, qui llena, yeah, no
8: sí.
6: Diu, què?
8: I ara mateix l'Alan és el protagonista de Padre no hay más sí. que uno. És el Leo Harlem.
7: És molt graciós.
8: Vivint aventures i desventures perquè el seu fill no dorm.
2: Per, estàs de Rodríguez Bandarra.
4: Completament, sí? Completament. I va per llarg.
2: Què estàs menjant? En què es basa la teva alimentació?
4: Doncs mira, ahir vaig sopar restes de pizza.
8: Restes, eh? No sobres, no, restes, de la basura.
4: Palitos de pa, sí. Restes també. Pernil ibèric. Vull dir, vaig compaginar.
7: Que m'agrada molt bé.
4: I un iogurt de proteïna de maduixa del Mercadona.
8: Cada dia millor el banc dels aliments.
2: Hòstia, quin estómac tan revolucionat que us porta.
4: Sí, senyor.
2: I el Max com està? Troba a faltar la mama o no?
4: Molt.
2: Jo també la trobaria a faltar.
6: Pobre Max.
8: El pobre Max. Mira, restes de pizza del veí.
4: Estem veient Bola de Drac amb el Max cada nit un capitolet.
2: Així m'agrada, adoctrinant la criatura.
4: Està molt bé, sobretot el fullet tortuga amb el calent que va.
8: Sí, sí.
4: Una cosa de bàrbara.
6: Això li dius, el nen?
4: No ho entén. Diu que quan li surt sang del nas és perquè està malalt.
7: Sí que està malalt, sí.
6: Millor.
8: No ho saps prou.
2: Bé, avui hem començat, que feia dies que no passava, amb una anècdota de l'Alan Lillo. Anècdota vital.
6: Anècdota.
2: I de vital importància, també. Escolta, poso la música dels Premis Recent 5 perquè la Mar Puga té una infopuga d'especial interès avui per compartir amb els oients del Matina Codina. Va, som-hi.
6: Avui tinc una notició pels més matiners. Perquè els de 7 del matí sembla que no... Després se'm va a treballar i no saben què passa. Clar, doncs avui esteu de sort perquè, com bé sabeu, d'aquí una setmana, una mica menys, el dia 12 de maig, celebrarem la 6a edició dels Premis RAC 105 del Teatre Victòria de Barcelona. Amb les actuacions de Nil Moliner, de Joan Dausà, de Mama Duixa, també hi serà la Maria Jaume. Hem d'anar per feina, Marta. El Max Navarro també vindrà. Siderland.
8: Aquesta sí, Marta.
6: Va.
7: Tot.
8: Clavada.
6: Molt bé, ara que ha cantat la Marta, també vindrà Banda Neon. I la Naina.
2: No volíem fer una gala curteta aquest any?
6: Serà curteta.
2: Si no, només amb les actuacions ja dura 3 hores.
8: No haureu de dir res.
7: Cantaran així com ara. El tindreu la cançó, van 3 segons de cançó i adéu.
6: Sí, perquè aquí som molt dinàmics. Doncs matiners, atenció, perquè si vols viure en directe aquest espectacle, encara pots aconseguir entrades a partir de ja. A les xarxes socials de @RAC105, a l'Instagram i també a la web de RAC105.cat.
2: 0 euros, eh?
6: 0 euros. Opa. I entreu-hi ja perquè s'esgota molt ràpid. Aquests dies estem entrant i ja de seguida estan exaurides. Per tant, correu, aneu ràpid, teniu l'oportunitat ara per no quedar-vos sense. I tot això serà amb el patrocini de Santander Es Music, Do Catalunya, Frit Ràbic, Lilla Diagonal.
2: Li has dit Do Catalunya?
6: Sí, D-O. D-O Catalunya. Veus? Així ja ho diem bé la setmana que ve. Som Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: El govern de tothom, sí senyor.
9: Oye, i lo más importante, los presentadores de la gala serán Mar Puga y Ernest Codina.
8: Molt heavy. És que serà molt fora aquest any.
2: És el principal atractiu.
7: Pobre Mònica.
2: Això ho fem al Teatre Victòria, que és el teatre del Mago Pop, perquè serà una gala carregada de màgia. Marta, de recepció, bon dia.
10: Hola, bon dia, Ernest. Quins nervis, mai m'havies dit bon dia.
2: És veritat. No, perquè ahir parlaves del concert de l'última de la fila, que es veu que finalment hi aniràs demà.
10: Sí, demà.
2: Suposo que els trobes a faltar, no, en el cartell.
10: Mola, puc.
2: Quina és la cançó que t'agrada més de l'última de la fila?
10: La que fa do, do, do, do, do.
8: Ah, és la 4.
10: La 4.
8: Del disc 2.
10: Sí, sí, exacte.
2: Que es diu tu. Una abraçada a la persona que estigui, les persones que estiguin a prop de la Marta.
6: No, no, que molt. Pues no, quina sort tindran d'estar amb la Marta.
8: Espera, que ve la tornada, calla.
10: No, no, no, no,
8: sí.
10: No,
8: hey.
10: No, no, no, no.
0: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment

0: Una cançó superconsolidada que té 50.000 milions de tocades ja des que va sonar per primer cop aquí a RAC 105. Tema de moltes garanties aquest de Rosé i Bruno Mars, que es diu Apaté, Apaté.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Et filtrem l'actualitat amb els millors àudios del dia que ha trobat el Xavier Cazorla.
3: Ai, sí, és veritat, no me'n recordava que anava jo. Doncs mira, comencem parlant d'aquest Cristo que hi ha muntat ara mateix en un vaixell a alta mar.
0: Ai, oh, ai, no! Ai, ai,
3: aquest creuer on hi ha una mica d'antivirus que arribarà a les Canàries i que ja, un cop arribi allà, doncs ja desperdigueu i jugueu virus per tota la península.
4: Sí, però hi ha molts països que diuen, no, aquí no me l'envieu, sí, no? Vull que s'estan, els països estan com passant el marrón.
0: Però creu que la gent que no ha mort i que està infectada l'evacuaran amb avió. Vull dir que teòricament no baixarà a les Illes Canàries ningú que estigui...
5: Però que igualment diuen que és pràcticament impossible passar-s'ho entre persones, que hauries d'anar a llapar el cul d'una rata.
6: També, però, també era impossible el Covid.
0: No, però el Covid, no, la Covid era un virus nou.
5: Han sortit els epidemiòlegs a dir que calma.
0: Sí, exacte. No,
6: o sigui, no, també van sortir a dir que calma, el tonto aquest del Simón va dir que no passaria res i que eren molt exagerats. I mira com vam acabar.
0: Bé, no, en qualsevol cas, aquí sí que hem desenvolupat ja els éssers humans una certa immunitat. Els anys que circula.
5: Sí.
0: I que és de difícil transmissió entre humans.
5: Per això es diu antivirus, perquè és un virus d'antes, ja, que
0: clar,
5: existeix de fa molt.
7: Molt ben vist.
3: Bé, doncs aquest missatge que estem intentant enviar de calma al signe, el mateix Fernando Simón, que gràcies ha tornat.
8: Yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El antivirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. La transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil. Y por lo tanto, si el barco no tiene casos porque han sido evacuados o van a ser evacuados, no deberíamos de preocuparnos. No es un riesgo alto, se van a poner, se haga lo que se haga, ya sea aquí o en otro sitio, todas las medidas necesarias para controlar los riesgos. Tenemos que estar muy atentos a implementar las medidas de control adecuadas, pero yo no creo que la población ahora mismo tenga que tener una preocupación muy alta. Si tuvieran que tenerla, se irá. Però ara mismo, desde luego, no creo yo que esa situación se pueda dar.
0: Doncs, Fernando, estarem pendents de si això s'agreuja, sí, diguem-ne, hem de patir una mica més. Dius, de moment, que tranquil·litat, eh?
8: Tranquil·litat, son 3 o 4 casos aislados, no va a haber un contagio masivo.
6: Se sentien com uns claxons que estaven en un semàfor o què?
8: Sí, me han entrevistado en un paso de peatones.
5: Això ha sigut ràpida, no?, perquè es posava en àmbar ja.
8: Estava ja en àmbar, me posto nervioso.
0: Sens dubte és la millor notícia de l'antivirus, que és que ha tornat Fernando Simón.
5: Sí.
8: No sé què ha hecho estos 6 años, desde que se acabó el COVID, estaba estudiando.
5: Beber agua no, por lo que parece.
8: No, que sigue ahí.
0: Bé, jo tinc ganes que se li tornin callar una ametlla aquí al...
5: Ai, sí.
8: Estan muy buenas.
0: Va, escolta, canviem de tema o què?
3: Sí, aquí se li han callat una ametlla, sinó a la Champions, és a l'Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que... Oh, ahí va tornar a perdre.
4: Tampoco hacen falta hablar de partido. Al final lo importante era llegar, nosotros llegamos, vosotros no. Sí, la podemos jugar, sí, la podemos disfrutar.
3: Sí, sí, mira,
0: aquest any has guanyat els mateixos títols que jo.
5: Sí, senyor.
4: Bueno, pues...
5: I ha sigut un mal any per l'Ernest.
0: Exacte. Pues ja...
5: títols.
3: Que el Leganés, fins i tot, podríem dir, que no ha guanyat absolutament res aquest any. I bé, doncs, al final del partit, l'Atlético, que va perdre 1-0, li van preguntar al Cholo Simeone en roda de premsa, tu, què passa amb aquest equip? Per què no heu guanyat?
9: Hemos hecho una Champions... muy buena, hemos dado el máximo, hemos llegado a un lugar mucho más lejos de lo normalmente esperado y una pena porque creo que habíamos hecho méritos ya sea la ida como hoy para al menos permitirnos un alargue que no podía dar una opción más. Desgraciadamente no ganamos nada, es verdad, pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar. Queremos ganar, claro que queremos ganar, somos los primeros que queremos ganar, pero bueno, sí, no nos alcanza.
0: Bueno, sí, doncs no s'alcança.
3: No s'alcança.
4: Hemos llegado a un sitio muy bonito. La verdad que es un partido que ya os hubiera gustado a vosotros jugarlo,
3: sí, sí,
4: con el Arsenal, pero bueno...
0: Sí, potser l'hauríem guanyat.
3: Segurament, a l'Arsenal, sí.
4: Tengo mucha tos.
3: Tens tos.
4: Però no nos alcança.
0: Bueno, escolta, també estem contents amb això, perquè aquest tio és un provocador, nats.
5: Clar.
0: I a més, aquest any ens ha eliminat.
5: Sí, però no fa ràbia que...
0: a la Copa del Rei com a la Champions League.
5: Sí, però no es fa ràbia que, hòstia, ens ha eliminat a dos competicions que tampoc han guanyat.
0: Sí.
5: Llavors és com, jolín, podríem haver passat nosaltres.
0: Sí, ja,
5: igual haguéssim guanyat a l'Arsenal.
3: A l'Arsenal jo crec que sí. Una altra cosa és la final que hagués passat, però l'Arsenal segur que el guanyava el Barça.
4: Sí, claro, y si mi abuela tuviera bigote...
5: Seria una bicicleta.
0: Bé.
4: Con bigote.
0: Veurem què passa el 30 de maig a Budapest, avui l'altra semifinal ja sabeu que enfronta el PSG i el Bayern de Múnich.
3: En qualsevol cas, crec que els de l'Arsenal li van guanyar una mica la batalla psicològica a l'Atleti de Madrid, primer perquè van plantejar un partit d'aquests així lletjos de veure. A més, la nit de dilluns a dimarts, els jugadors de l'Atleti que estaven a l'hotel i van a l'afició de l'Arsenal a emprenyar altes hores de la matinada. Que
4: no podíem dormir. Clar,
0: però el jugador número 12 a l'afició.
3: Sí, sí, això sí. I l'endemà, o sigui, ahir van posar el dinar de directives a horari britànic, és a dir, a les 12 del migdia.
4: Ui, això m'encanta.
3: I en arribar al dinar li van preguntar al president de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, i mira, a diferència de tu, Presi, no li va agradar tant.
7: No, la verdad es que no, pero aquí a las 12 hay que comer. Si no, hay que esperar al día siguiente. Hambre de triunfo, sí, toda.
10: ¿Cómo ha ido la noche?
7: Pues no sé, aquí deben comer siempre a esta hora, ¿no? Porque es habitual comer aquí a las 12. En Madrid, ¿no? En Madrid. El próximo día que vayan a Madrid les voy a poner a las 3 de la tarde a ellos.
4: Tia, a mi em fots una putada si és a les 3. A mi m'encanta a les 12, va. Així pots dinar dues vegades.
3: Ah,
4: a les 12 i a les 2.
0: Llavors l'aperitiu, a quina hora el fas?
4: A les 11.
3: A les...
11: I a quina hora esmorzes?
4: A les 10. Ah. I a les 9 del matí sopo. Bueno, ah, és sí. El resopó del sopar anterior.
5: Però vas endarrerit o vas avançat?
4: Mare no, és que no ho sé, perquè no sé què va començar.
3: Ara parar un dia per veure.
0: Em sembla un estrès digestiu. Bueno, escolta, m'ho deixarem aquí, Xavi, que torna.
3: Sí, sisplau.
0: 7 i 14, agafa un cagarro.
12: Esmorza! La porta esmorza! Tenim
13: carn. I també peix.
14: Tenim fruita.
13: I tenim verdura.
14: Tenim amplis horaris.
13: I botigues al teu costat.
14: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
13: I estem molt a prop teu.
12: T'esperem!
14: Condis, molt de barri, molt d'aquí.
2: 5 hores de ràdio matinal.
15: Que voldries que en fossin més?
2: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
16: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
18: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
19: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
20: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
21: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack? CrystalBox.
22: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
23: Compte amb l'alarma que tenen.
22: Doncs no hi entrem.
24: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900 351 351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir.

0: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
1: Bon dia. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'ahir, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.
2: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina, el programa de ràdio més comentat a les perruqueries.

0: Una altra cançó del Nil Moliner que ens ha enamorat. Ja sabeu que el Nil Moliner és un dels artistes convidats a actuar als Premis RAC 105 al costat de Joan Dausà, Mamaduixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda León i companyia. Per cert, a les 7 del matí hem obert una escletxa, una finestra d'oportunitat per aconseguir invitacions gratuïtes per venir a la 6a gala dels Premis RAC 105 el dimarts que ve al Teatre Victòria.
1: Oh. Sí.
0: Doncs heu d'entrar ara mateix a l'Instagram d'aquesta emissora, @RAC105, trobareu a les stories un enllaç per aconseguir les 10 últimes d'aquesta obertura que hem fet d'entrades accessibles, ara mateix a l'Instagram. En queden 10, més o menys. Per tant, espavileu si voleu venir. Anem a fer una trucada a l'Illo. Va, que el programa continua, eh?
2: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Ara trucarem la matinera més bufona, la Mariona.
1: Ai!
0: De part de la seva mare. Si voleu encarregar una trucada per qualsevol motiu, algú que es casa, algú que ha aprovat el carnet de conduir, s'ha graduat a la universitat, o algú que està passant per un mal moment, també us podem fer una broma, si voleu. L'Illo, t'estàs posant nerviós,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, perquè passa? No m'està donant línia, el telèfon.
0: Sí, perquè he desbloquejat ara a última hora. Espera't, calma, paciència, respira.
3: Tens raó, era paciència.
0: Ja està. És que a la vida...
3: Va, que el programa continua!
4: A la nana ens fas anar malament a tots.
5: Es que... Deprisa, calvo!
3: Vamos, calvo! Venga, jo no faig ni la formiga, vale? Jo l'insulto i prou.
6: Que graciosos.
0: Vinga, va, ja, això ja marca, eh?
5: Calvo.
0: Prou.
4: Pobret, tio.
0: Mariona!
7: Hola.
0: Soc l'Ernest Codina, em coneixes, de la ràdio de RAC 105 del Matina Codina.
7: Ostres, sí.
0: Per molts anys, carinyo. Gairebé 18, ja en fas 17, eh?
7: Sí.
0: Bueno, suposo que tens ganes d'assolir la majoria d'edat, ja, per tots els privilegis que aquesta societat dona a tota la gent que té 18 anys. Ja.
3: Sí, tots.
7: Sí, sí.
0: Bueno, escolta, la teva mare ens ha dit que ets molt responsable, adulta i treballadora. Això és veritat o no?
7: Sí, jo crec que sí.
0: Tot i així estàs a l'adolescència, que ja sabem que és una etapa complicada, no? A vegades, entre pares i fills, tu tens alguna batalla habitual amb la teva mare o no?
7: Bueno, això de recollir...
1: Ah, i tant. Si entréssim ara a la teva habitació, de l'1 al 10, com d'endreçada la trobaríem?
5: Periodisme.
7: Ui, endreçada?
1: Sí. 3. Ostres!
0: L'abocador municipal del teu poble, no? D'on ets tu, Mariona?
7: De Sant Feliu de Llobregat.
0: Ah, i amb la teva germana com et portes? Perquè m'han dit que tens una germana doncs també molt xula, no? O què?
7: Bueno, sempre hi ha batalla.
0: Perquè tu ets la gran o la petita?
7: Jo soc la gran.
1: Ui, tu ets la que ha d'obrir el camí, llavors.
0: Sí.
1: Sí.
7: Bé. Sí.
1: Pues comença per endreçar l'habitació.
0: Clar, has de ser un exemple, no? Has de marcar els patrons de la bona conducta.
1: Una bronca, a les 7:20 des de la ràdio. Sí.
4: Pobreta.
0: Bé, la teva mare diu que ets la seva gateta, que sempre estàs buscant afecte quan el necessites, que t'estima moltíssim, vol que sàpigues que sempre estarà al teu costat, que t'animarà quan... hòstia, no moveu el guió, sisplau. Quan et costi trobar el teu camí a la vida, que tu ets la seva vida, igual que també ho és la teva germana. Aquí la mare s'està fotent en un jardí.
1: Sí, entre això i que t'ha mogut el guió, la Mar no s'enterre. Que t'estimen molt a casa.
4: A mi per un motiu laboral.
0: Sí, diu que t'estima més que la seva pròpia vida. La teva mare aturaria una bala per tu.
3: Ostres!
0: T'agradaria dir-li alguna cosa a la teva mare o què?
7: No, que jo també l'estimo molt.
3: Ja,
1: molt bé.
3: És el que ella volia sentir.
8: Què li vas fer pel dia de la mare? Va, explica'ns fins on l'estimes.
3: Ho sé dir zero.
7: Pel dia de la mare...
0: Res, un petonet i ja està, no?
7: Sí.
3: Un dibuix.
8: Mira, doncs sí que l'estimes.
0: Aquí al Matina Codina, cosint ferides familiars.
3: Sí, senyor.
0: Digue-li a la teva mare que heu guanyat 50 euros per pas canviar qualsevol de les 27 botigues de Montseinteriors o a montseinteriors.com. Que tinguis un feliç aniversari, bonica.
1: Adreça.
7: Moltes gràcies.
0: Felicitats pel programa.
9: Home. Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montseinteriors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montseinteriors. El teu descans es mereix un botí.
0: Matina Codina.
10: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad.

0: amb un alt valor, un dels nostres diamants aquí a RAC 105, l'Aitana al costat de Zoilo amb Mon Amour. Una cançó simpàtica com la Mònica Usar. Bon dia, Mònica.
1: Hola, què tal? Bon dia.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: El dia comença assolellat, però aquesta tarda hi tornarà a haver ruixats en algunes comarques, no?
1: Sí, de fet, a partir de mig matí se'n formaran cap a les comarques de Girona i també punts del Pirineu. Ara mateix hi ha boires en sectors de l'interior, Catalunya Central, també Valls Pirinenques, comarques gironines, punts on ahir van descarregar aquests ruixats, i a la tarda també alguns xàfecs a les comarques de Barcelona, Prepirineu i Massís dels Ports. A la resta, en canvi, més radianes. Les temperatures al migdia baixen una mica respecte a les d'ahir, sobretot entre Girona i Barcelona, amb màximes que es mouran entre els 19 i els 23 graus.
3: Que guapa la música, tio, m'encanta.
1: I s'ha apagat el llum. I ara mateix fa fresca, tenim entre 11 i 14 graus a Barcelona, 14 també a Tarragona, 8 a Lleida i a Girona, 7 a Balaguer i 14 a Sitges.
0: Fins després, Mònica, gràcies.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I ara les notícies per estar ben informats amb el gran Pol Prats. Bon dia, Pol.
4: Bon dia, com esteu?
0: Cada dia una persona diferent a fer les notícies, eh?
4: Això és una mica, sí, el joc del quin és quién, no? Sí. Aquell joc d'anar sabent...
5: Ah, sí.
4: Anar coneixent gent.
0: És la ruleta russa de les notícies.
6: Está muy bien porque es otro Prats en un informativo. Podría ser perfectamente un sobrino mío.
4: Por suerte, Matías. És un plaer compartir estudi amb tu.
6: Igualmente. Y cada día el de más gente.
0: Vinga, anem amb la primera de les notícies que repassarà el Pol Prats, i aquesta interessarà molts oients, especialment de Girona, i és que els treballadors d'escombraries de la ciutat de Girona han tancat un preacord amb l'empresa per desconvocar la vaga.
4: Sí, perquè queden 3 dies perquè comenci el temps de flors, que cada any visiten desenes de milers de persones de Catalunya i també de fora, i algunes zones de la ciutat estan plenes de brossa acumulada. Al comitè i l'empresa han tancat un preacord i avui els treballadors el votaran i decidiran si aixequen o no aquesta protesta. Mentrestant, el creuer amb el brot d'antivirus, on hi ha 5 catalans, atracarà finalment a les Illes Canàries. El govern espanyol ha acceptat la petició de l'OMS i de la Unió Europea. El vaixell hi arribarà a finals d'aquesta setmana sense els contagiats, que els evacuaran abans d'arribar en avió. El brot ja ha provocat, això sí, 3 morts. En successos...
0: No,
4: sí. Bé, de moment sembla que baixaran allà on són ara, que és a Cap Verd, i els enviaran als seus països, però vaja, sí. En principi no arribaran a l'estat. Com dèiem, en successos, el detingut per assassinar una dona a Esplugues de Llobregat ja ha passat la primera nit a la Garjola. Presumptament la va matar dissabte d'una ganivetada. El jutge l'ha enviat a presó provisional sense fiança, i després dels episodis...

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, CaixaBank, tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: S'executa, això.
2: Tu tens xarxes, Jordi?
1: Jo sí!
3: Bon prats,
1: no volies fotre, eh?
2: Fins ara.
4: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
5: A l'ataque!
6: Tengo que dar el extra.
4: Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
7: RAC 105 Barcelona.
8: Molins ve de gust, torna amb l'onzena mostra gastronòmica de Molins de Rei.
9: El cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig, vine a la plaça de la Llibertat i gaudeix de tapes i platets i de música en viu.
8: Vine a descobrir tota l'oferta gastronòmica de Molins de Rei.
9: Més info a molinsvedegust i molinsderei.cat/turisme.
10: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
11: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fangaventura, Girona.
10: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
11: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
10: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
11: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. meetingcamper.com.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1-2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a LiveNation.es.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició, del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
5: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.

0: 7 i 35, matineros. No sé si ets d'aquells a qui els agrada anar de compres o dels que no suporten haver-hi d'anar. Jo sóc dels segons. Tant si ets dels primers com dels altres, deus estar d'acord al 100% que ens agrada que ens tornin una part dels diners que gastem en els pagaments amb targeta, no?
1: Ara.
0: Com ho veieu, això?
2: Sí,
0: això
2: home, esplau. Sí. Genial. Hauria de ser un dret.
0: Tu, Ferran, ets estalviador, eh? Això t'interessa moltíssim.
2: Home, i tant.
0: Vinga. Si actives el servei Cashback, pagant amb la targeta de CaixaBank i els establiments adherits que vagis visualitzant, recuperes una part dels diners. Perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. Més informació a caixabank.cat.
3: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Última hora de les retencions amb el Ferran Aràdiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres amb retencions que a poc van agafant més intensitat, sobretot als voltants de Barcelona. De moment no tenim incidències per força lentitud, començant pel vessant Llobregat, on hi ha retencions per la B23 i la A2 des de Pallejà fins a Cornellà i el Papiol, en aquest cas fins a Sant Feliu.

0: Llobregat. També ara recordem que les vies costaneres C31 i C32 tenim 3 quilòmetres de congestió des de Cavall al Prat en sentit nord. Al Vallès també tenim cues de fins a 6 quilòmetres a la AP7 entre La Roca i Barberà en direcció Tarragona, lentitud habitual a la C17 i C59 a Parets i Caldes de Montbui i també lentitud en tot el tram de la C58 des de Terrassa fins al Nus de la Trinitat, que afecta de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
2: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
3: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
2: Thank you!
1: Per aquí, sisplau!
4: A RAC 105!

0: ràdio matinal al matí a Codina de RAC 100. Sigue amb aquest trencapistes David Guetta i Sia, que reediten col·laboració i afegeixen un tercer component Afrojack per fer aquest Away Tonight. Esperem que si has estat despert tota la nit sigui per ballar aquesta cançó i no per problemes, eh? En qualsevol cas, si en tens algun, se'ls veeix aquesta hora escoltant-nos 7:40 del matí, 6 de maig, dimecres. Got mig ple. Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quin és el titular d'impacte d'avui?
1: Doncs que la policia ha intervingut 216 batuts a supermercats de Barcelona i l'Hospitalet que s'estaven venent sense recepta i eren perillosos. I diràs, i què portaven aquests batuts?
0: Ai, ai, ai. Sí.
1: Doncs només portaven sildenafil i tadalafil, que no són dos personatges del Super 3. Són els ingredients que porta la Viagra. Aquesta redada d'aquesta intervenció ha descobert que aquests productes, bueno, productes, aquests batuts il·legals, venien, de, entre d'altres, de Sud-amèrica, que es veu que allà doncs, la gent no en té prou.
2: Claro.
1: No en té prou amb la natura i necessita una mica d'ajuda perquè són sangre caliente, i a l'Hospitalet van dir... Calla, calla, que aquesta tradició m'interessa.
0: Però què, estaven a la prestatgeria de la llet? O què?
1: Suposo que o als làctics o a la part de conservants.
3: Que xolo, no?
1: Sí, sí.
0: I tu, és a dir, la gent que els comprava, que els adquiria, entenc que sabia que estava comprant.
1: Home,
0: no?
1: Si no, vaya susto, anar a buscar un Danacol i dir, escolta, Mercè, anem un moment a l'habitació, sí, després parlem.
2: Posa-li un batut al nen per esmorzar al col·le, ja veuràs.
0: Déu-n'hi-do. Sens dubte, notícia d'impacte, com també ho és que Olivia Rodrigo avui... Sí? És notícia, ho està petant per tot arreu, Mar Puga, aviam.
4: Molt heavy. Jo, és que passada la Rafaela Carrà, Olivia Rodrigo, per mi és bajona total, eh? Però...
3: Aquesta és la de la samarreta del Barça, del clàssic.
4: Sí, és que farà un concert secret a Barcelona el 8 de maig, l'Olivia Rodrigo. Sí.
0: Home, si ho estàs dient ja no és secret.
3: És que està ple d'idiotes, de veritat.
4: Enteneu-me, que no és un concert normal, és un concert privat, anomenat Billions Club Live, i només hi podran assistir els fans... Més fans. Estan molt seleccionats i són els oients més fidels a plataformes com Spotify de l'Olivia.
2: Claro.
4: Així que no serà un concert normal obert al públic general. I això ho farà coincidint, com ens comentaves, a un esdeveniment esportiu clau pel Futbol Club Barcelona, i és que la cantant serà la protagonista de la samarreta del Barça, el clàssic d'aquest any.
0: És que ahir una companya d'aquí de la redacció, la Lluna, em deia, hòstia, tu saps com puc aconseguir aquestes entrades pel concert exclusiu privat de l'Olivia Rodrigo? Dic, no en tinc ni idea.
4: No, però
0: et pots... Representa que et truca la mateixa Olivia. Exacte, eh,
4: sí. Entenc que et envien un mail o alguna cosa pels fans. Perfecte. És que com no som maqui cap, som fan, no sabem bé com va gestionar els fans.
2: Segur que es passaran el concert plorant. Olivia.
4: Però la Lluna, que no pateixi, i els altres fans, perquè si no tens entrada per aquest concert privat, tranquils, que també... Avui ha anunciat que tindrà un tercer concert a Barcelona al Palau Sant Jordi. Ha afegit nova data, l'ha anunciat dins de la seva gira i serà un concert oficial obert a la venda d'entrada general de tothom, ja que ha tingut molta demanda a nivell mundial, i aquesta nova data és el 5 de maig del 2025.
0: Que s'afegeix l'1 i el 2.
2: Sí que ho peta, no, la Olivia Rodrigo?
0: A més, m'agrada molt de l'Olivia, que al contrari de la Shakira, que només farà els concerts a Madrid, l'Olivia només farà concerts a Barcelona.
4: Ole, ole i ole.
5: Gràcies.
0: Posem música de suspens per il·lustrar l'àudio viral del dia.
2: Un àudio dels mitjans espanyols estan explicant el bon rotllo que hi ha al vestidor del Madrid, com aquest d'Onda Cero, on expliquen que un dimecres tonto, Antonio Rüdiger, defensa del Madrid, conegut per les seves bones maneres, li va fotre una hòstia al seu company Álvaro Carreras.
6: Rüdiger le dio un bofetón a Carreras en el vestuario del Real Madrid. Látigo.
7: ¿Qué tal? Sí, un tortazo. Tampoco el tortazo de Rüdiger pica, pero no es una agresión. En el contexto de, pues eso, de una discusión, de que Rüdiger ya ha tenido algún rifirrafe, había tenido con Carreras. Esto debió pasar hace la semana después del Bayern, que curiosamente es el último de Carreras como titular en el Madrid. Fue en Valdebebas, pues eso, en el contexto de que ya... Habían tenido algún pique, porque Rüdiger entiende el fútbol de una manera distinta. Rüdiger es de una generación distinta a la de chicos como Álvaro Carreras, y bueno, en algún momento, pues son momentos de mucha tensión en el vestuario. Está habiendo más de un rifirrafe, más de un problema entre jugadores y el entrenador.
6: Ya, pero poca autoridad es esa, ¿eh? La autoridad se impone de otra manera.
7: No, claro que no. Yo no digo que se liara guantazo, digo que le dio un tortazo.
6: Uno,
7: no le di más.
6: Uno suficiente.
0: Un símptoma més de l'esfondrament que està vivint el vestidor del Real Madrid. Nosaltres estem malament, els components d'aquest programa ens portem fatal entre nosaltres,
2: sí,
0: com escoltar els oients cada dia, però mai arribaríem a les mans.
4: No.
2: De moment.
4: Sí.
2: De moment. M'agrada això que deia el Sergi, no? Que, és que sí que li està com... Bueno, era, Rüdiger té un caràcter així, sí. No? Com, ja sabemos com és. I, clar, un tio que li ha fotut, no, un company.
5: No, és una carícia, és una carícia.
2: També s'ha de dir que si et fixes en Álvaro Carreras, un tio de 23 anys, d'aquí diuen que surt molt de festa, fitxatge del Madrid va costar 50 milions d'euros aquest Bonit. Estiu. I si el sents parlar en roda de premsa, igual també et desperta una mica d'agressivitat.
8: Tengo la situación de poder jugar en el mejor club del mundo de España, pero también y del mundo, pero también jugué en el mejor club de Portugal y al final la presión es diaria, pero a mí me gusta la presión, me siento bien con la presión, pero a lo mejor se mata, bueno, no sé, pero hay que tener una presión porque si no, no sé, no sería ese club que todo fan y persona que ve desde fuera sería.
0: Hola. Justificadíssima l'hòstia.
2: Volia... El Rüdiger i fa, espera, bomba!
3: Volia acabar amb un mantra disciplinari, diguem, sí. No? Que és, hòstia, estic en contra de la violència i tal, però hi ha gent que necessita una hòstia per continuar...
4: No, sí.
3: Per desencallar-se.
0: I si no li has pogut donar temps, no és mal moment donar-li ara, tampoc.
3: Gràcies a tots. 7:46.
9: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
3: La secció estrella del programa.
9: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
3: M'ho diuen els oients pel carrer. M'ho diuen els oients pel carrer. Escolto la secció boomer. Digue-li a l'Alan que posi aquesta.
2: L'any que ve, Ernest, l'has de posar a fer de 6 a 7 del matí, ell sol, aquí, a fer fórmula amb cançons boomer.
5: Parlarem al Buscarons.
2: O de 5 a 6.
5: Fa 22 anys, un grup de Nova York ens presentava música amb un rotllo boomer amb grans similituds als Creedence Clearwater Revival. Tiraven de guitarres, de falset, i d'un so com molt 70s. A mi m'encanten, eh? Són els Sister Sisters que el 2004 cantaven això. Take Your Mama.

0: bravo, bravo. Tots els boomers contents. 10 minuts i les 8.
1: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
2: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: Sergi Ferrer, bon dia.
3: Bon dia.
0: Els sis principals bancs obtenen un benefici rècord de 10.815 milions d'euros.
3: Així estan els directors a cada oficina comptant els diners. Tot això, companys, només el primer trimestre.
4: Caramba, carambita, carambirubi.
3: Estem parlant de, digueu-ho bé, com si fos el futbol, el Santander, el BBVA, el CaixaBank, el Sabadell, Bank Inter i Unicaja. Unicaja fa menys il·lusió. Han gaudit d'un increment del 27% respecte al mateix període de l'any anterior, i aquí ens n'alegrem moltíssim. Sí. Sobretot perquè molts d'ells patrocinen coses aquí i això llavors vol dir que paguen les nostres nòmines.
0: Correcte.
3: Exacte. Llavors, què passa? Que això està molt bé, però hi ha moltes coses del banc que a mi em segueixen sense quadrar.
5: Oh, no.
3: Hi ha moltes coses del banc que jo no entenc, Ernest.
0: T'escolto.
3: Per què si jo faig la transferència a casa meva amb la meva electricitat, amb el meu telèfon i amb l'ordinador que he pagat jo, i amb el risc d'equivocar-me amb els 37 números de l'IBAN, per què he de pagar 3 euros de comissió?
5: Toma.
3: Jo. Per què? I parlant de comissions... Oh, comissió cada 3 mesos. Comissió de manteniment. De manteniment de què? Si la targeta és virtual. Que estàs mantenint uns píxels, que els diners estan al núvol i l'aplicació la tinc al meu mòbil, jo.
2: Bueno.
3: O la quota de la targeta, però si la targeta la tinc al mòbil, també, si no existeixen les targetes físiques, queda-te-la tu. O quan et diuen, no, és que has de tenir uns diners mínim al banc o et cobro comissió.
2: Oh, llavors, quines ràbies.
3: Com no tinc prou diners, tu em cobres comissió i ara et dic més diners i el que es dedica a la banca ets tu. O quan faig una transferència... Aquesta és una altra que tampoc he entès mai. Jo faig una transferència i els diners triguen 24 hores en aparèixer. Oh. Aquests diners on estan? Al cel dels diners. Estan en el limbo dels diners. I per què lleguen els bolis amb cordes a les oficines i després et regalen un?
5: Sí.
3: Quan surt. I per què quan faig un visum o una transferència ho he de validar amb un codi que arriba al meu propi mòbil? Si el lladre m'ha robat el mòbil i s'està transferint diners a si mateix, li arribarà l'SMS al meu mòbil. I bancs, per què poseu gent de cara al públic si després ens desvieu a tots als caixers?
6: Oh! Ara.
3: El 90% de les gestions s'han fet des del caixer. I després, per què els teniu contractats si obriu de nou a un quart de 10? Com us pot donar temps a ser tan rics en un quart d'hora? I per què costa diners estar en descobert? Si et dec 15 euros i em cobres 20, ara et dec 35. No entens el problema que tenim ara tu i jo. I per què a les oficines d'alguns bancs ara semblen un Starbucks? Que això tampoc ho entenc. No puc triure diners, però puc triar un cafè moca o d'especialitat de Colòmbia.
5: No te puedes sentar en los bancos. No hay ningún sitio para sentarse ya en un banco.
3: Perquè volen que surtis d'allà ràpid.
7: I això que es diuen bancos.
3: I per acabar...
5: curioso, gracioso.
3: Tot això hauria d'haver posat a la secció. Sou tan bons. No, jo només volia fer una última petició.
0: Veure,
3: si pot ser, si és possible. Només si és possible. Podríeu almenys una de cada 4 iaies no fer-la fora de casa, si sisplau, quan hagueu d'expropiar-li els pisos?
0: Una de cada 4.
3: Una de cada... Jo no et dic totes. Alguna iaia, vale, sí. Però totes no. Deixeu alguna a casa.
5: Bajona, ara.
0: Doncs a veure, no sé, intentarem buscar respostes d'aquí fins a final de temporada d'aquestes preguntes que té Sergi Ferrer, un tio. Diuen que ens fem intel·ligents,
7: sí?
0: A base de dubtar. Vull dir que el Sergi Ferrer sortirà aquí amb un màster de...
5: Home, sí.
0: De totes les matèries.
3: Venia de molt lluny, jo, de sota tot. Oh,
2: tiene la tarjeta del banco torcida, ah, també.
5: Ah, ah, vaya, mía, no le entra el cajero.
3: Que asco, por
5: forme.
8: Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina, amb Ernest Codina.
9: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
10: Valorado.
9: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
10: En España.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
6: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
7: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: David, ¿dónde andas?
13: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
12: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
13: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
12: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
13: ¡Antonio!
14: Marchando, otro colacao.
13: Eres el mejor.
15: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
16: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
18: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis Ponés. Cofidis, compta amb nosaltres.
20: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
21: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
22: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
21: Thank you!
20: Per aquí, sisplau!
23: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
24: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vi denominació d'origen Catalunya.
25: Una nit per celebrar el millor de l'any. Vibrar amb les actuacions dels artistes del moment i maridar-ho tot amb vins amb distintiu denominació d'origen Catalunya. Una garantia de qualitat, com els protagonistes dels Premis RAC 105.
24: Segueix la gala RAC 105 i viu la gran festa de la música catalana.
26: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
27: Cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: La gent em diu, hòstia, Ernest, vas molt revolucionat al matí, no? D'on treus l'energia? Dic, home, dels cafès, però també de la música, eh? La nostra programació és realment extraordinària i enèrgica per començar el dia. Aquí teniu aquest New Religion. És la nova versió actualitzada 2026 del clàssic Insomni de Faithless amb la veu de la gran i estimadíssima Bebe Rexha. Són les 8 i pràcticament un minut del matí d'aquest dimecres 6 de maig. Bon dia, Catalunya. Bon dia, matineros i matineres, amb un peu a terra.
1: Valents!
2: Si estàs escoltant aquest missatge, ja has fet el més complicat del dia. Llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Si us truquen i us pregunten, us fan una enquesta d'hàbits de consum radiofònics, heu de respondre a Matina Codina, RAC 105, amb l'Ernest Codina, que sóc jo. Bon dia a tothom i moltes gràcies. De seguida us presento tots els professionals d'aquest equiparro de RAC 105. I res, aquí estem, des de les 5 del matí. Vosaltres aneu a treballar, nosaltres ja fa una estona que estem aquí al peu del canó. I en el nostre ofici, la màxima prioritat és que comenceu el dia desperts, feliços, amb bona vibra, també informats. Heu de saber que avui el dia comença assolellat.
3: Correcte.
0: A moltes comarques, també algunes boires a l'interior, ha dit la Mònica.
3: Correcte.
0: I a la tarda tornen els ruixats, aquests típics de tarda, perquè, Francesc, al maig...
3: Cada dia un raig. Correcte. Temps inestable, una mica rofo...
4: Sí, ja ho diràs bé.
3: Així que acompanyeu-me a la calpantalla.
4: A on?
3: A la calpantalla.
5: A la calpantalla.
3: Veureu imatges
0: de Vinga.
3: Cada... Els primers pardals que arriben.
0: Calla, Francesc.
4: Està molt interessant.
0: Au. Xavi Cazorla, bon dia.
6: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
6: Que una bona inversió no et faci creure que ets un miserable sense escrúpols ni moral. Perquè ahir es va fer viral una anúncia idealista d'un immoble.
0: Epa!
6: Sí,
3: sí.
6: Sí.
3: In the middle of the night.
6: Un immoble de 75 metres quadrats i 3 habitacions per 90.000 euros.
4: Què dius, tio, bloqueja?
6: Està molt bé, oi?
4: Està superbé.
6: Llàstima que està ubicat a la calle de las Alpujarras, a Zarzaquemada, districte de Leganés, que són ganes d'anar a viure allà, eh?
4: Tres motius per no anar,
6: Però l'oferta més deia excelente opción financiera. Las propiedades similares oscilan entre los 240 y los 270.000 euros.
4: Uf.
6: Los usufructuarios, hombres de 56 años y mujer de 59, no tienen descendencia y tienen condiciones delicadas de salud como escoliosis, diálisis y diabetes que podrían acelerar la disponibilidad futura del inmueble.
4: Estic interpretant el que sembla.
6: Estàs interpretant que t'estan dient compra, que hi ha dues persones allà que estan a punt d'espitxar-la perquè tenen dues malalties que estan delicades de salut, jo crec. Que diabetes, en principi, no et mors.
4: No, has de menjar molt, com l'Alan, has de menjar per morir-te de diabetes.
3: És veritat.
6: Vull dir que si us ofereixen una propietat així, que sapigueu que igual és una mica lleig que t'estan insinuant que les persones es moriran i que ho compris, que potser podràs anar a viure.
0: El món immobiliari està molt malament, en general. Sergi Ferrer, bon dia.
7: Hola.
0: A qui vols dedicar el programa avui?
7: Parlant de fàstic. Li dedicarem a l'entrenador de l'Atlético de Madrid.
8: Atlético de Madrid.
7: Estem parlant de Diego Simeone, sí. Aquest tio que no és gens provocador i que no fa gens de ràbia.
4: Per nada.
7: Ahir va caure eliminat de la Champions davant de l'Arsenal i que ve de perdre la final de la Copa del Rei contra la Real Societat.
4: Sí, no penale.
7: I que no guanya res des de fa no sé quan. Sí. I el seu entrenador, recordo, gens provocador, ho va justificar així davant de la premsa.
9: Competimos. Desgraciadamente no ganamos nada. Es verdad, pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar. Cuando veo que los jugadores dan todo, se entregan, compiten, sí, queremos ganar, claro que queremos ganar, somos los primeros que queremos ganar. Pero bueno, no nos alcanza.
0: Es un l'important és participar.
7: Sí, no, tant és participar, sí. Si ets un equip de segona, humil, que ha pujat a primera, bueno, i amb els nanos del planter...
10: Tú parece que eres muy listo, ¿no?
7: Pero espérate, Cholo, porque yo tengo un Excel, he estat mirant aquí, i tu a l'estiu, només a l'estiu, en fitxatges, us vau gastar 230 milions d'euros. Mentre el Barça se'n va gastar 20 amb el Joan García.
4: ¡Uy, mi madre! Vale,
7: no nos alcanza.
10: Bueno, no nos alcanza, porque no es complicado. Jugar fácil.
7: ¿Qué?
10: Llegar a lugares lindos como hemos llegado nosotros no es fácil.
4: Claro.
7: No es fácil entenderte tampoco.
10: ¿Cuánto cobras tú? Porque creo que te está metiendo con alguien como si tú fueras aquí un magnate.
7: No, yo creo que a nivel de sous no podemos competir.
10: Yo cobro 2,2 millones brutos.
7: Claro. Jo és que lo sé en neto.
0: Al mes.
7: No, jo, és menys.
10: Tu cobraràs 2.000 euros.
7: Sí, ja me gustaría.
10: En vale. Junio, la paga doble.
0: Escolta, jo crec que hi ha un motiu avui per tots els culers i per molts catalans, també,
7: sí,
0: d'aquesta eliminació de l'Atlètic de Madrid.
7: Al carrer.
0: Dedicada a l'edició d'avui del Matí a Godina, al Diego Simeone. Bon dia, Marc Puga!
1: Hola!
0: Quin motiu tan pes avui a sortir del llit?
1: Avui estic contenta perquè Bad Bunny torna a ser notícia!
5: Ella es calladita, però per tu s'ha traïda, jo sé marihuana.
1: I és que d'aquí res ve a Barcelona aquest mes de maig. Recordem, dies 22 i 23 de maig, Bad Bunny actua a Barcelona. I per la gent que s'ha quedat sense entrades, que és molta, ha afegit noves entrades, que no noves dates, noves entrades
0: però,
1: dins d'aquest concert.
0: Diguem-ne, el recinte és limitat, no?
1: Que clar, dins aquest, la gira Devi Tirar Más Fotos World Tour i després de la gran demanda i que s'esgotessin ràpidament, aquestes noves localitats es diuen Los Vecinos i és una zona especial situada just darrere de l'escenari i el que ofereix és una experiència més propera però sense seients assignats ni avantatges extres com les altres entrades. I el que us és una mica com el darrere d'escenari del Bad Bunny.
0: Com aquells seients de la Rosalia que no es veia res.
7: Sí.
1: No, perquè aquí veus els canvis de pues, com canvia l'escenari, ell quan marxa, ja. Saps? Veus una mica i això...
0: Però són com unes graderies supletòries d'aquestes que construeixen expressament, no?
1: Sí, exacte. Com és una zona nova. Sí,
7: són cadires plegables, d'aquestes d'Estrella d'Amda.
0: Són aquelles que, bueno, que si crida gaire el Bad Bunny, igual caus a terra. No?
1: Exacte. No? I aquestes entrades sortiran a la venda aquest 8 de maig, o sigui, aquest divendres a les 9 del matí.
3: Ai, mare de Déu, estaré molt pendents d'aquesta entrada.
1: Molt.
0: Doncs afortunats els fans de Bad Bunny que volien entrades i no en tenien. Va, i seguim sorpresos aquest matí amb la notícia de l'Ajuntament de Barcelona de suprimir fins a 20.000 plataners de la ciutat per evitar així els casos d'al·lèrgia que pateixen molts dels seus habitants i ciutadans. La idea és substituir-los gradualment per altres espècies i aquest procés s'anirà realitzant durant els pròxims 10 anys.
11: Ah, molt bé. Els al·lèrgics estaran encantats. O sigui, 10 anys perquè se'ls hi passi l'al·lèrgia. Una gran iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, novament.
0: Toni Clapés, bon dia.
11: Què tal, bon dia. També dic una cosa, no sé què hi fotien, 60.000 plataners que ni un dona plàtans.
7: Ara.
11: Ni un. Que van plantar els pitjors, els que donen polen. Hòstia, poseu pomés.
0: Pomés.
11: Poseu pomés.
7: Sí. Hòstia, costa dir-ho, eh?
1: Pomés.
11: Poseu pomés. Hòstia, és que almenys que puguem agafar una poma
0: clar.
11: Per anar a la feina.
0: Clar. Sí.
11: O presseguers.
1: Mira.
11: Poseu presseguers.
0: De canviar el curro una fruiteta, no?
11: Ara, bé, sí, ara, que sigui clar. Pràctic.
7: Quins dos arbres hem de posar, llavors?
11: Pomés i presseguers. És que està cantat. Doncs no, hem de tenir plataners que no donen plàtans i tarongers que donen unes taronges que no es poden menjar.
7: Ostres,
11: és que està ple d'idiotes.
0: Està ple d'idiotes.
11: És que està ple d'idiotes aquest país.
0: Alguna cosa més, Toni?
11: No, el dia que vulguis parlarem també de totes, ja que hi som, de totes les obres simultànies que tenim a la ciutat, que sembla que visquim en un Lego. Cal fer totes les obres alhora?
0: Ja.
11: Els carrers estan tallats, grues per tot arreu.
7: Tots els carrers.
11: Les fonts de Barcelona, totes simultàniament estan en obres. Tia, morirem de set.
7: Home, bueno.
0: Toni, moltes gràcies.
11: A vosaltres.
0: T'has llevat de bon humor avui.
11: És una merda que...

0: l'original és de l'any que vaig néixer, el 1985, de la Kate Bush, i el 2022 la gran Kim Petras, que és aquesta que escoltàveu, em va fer aquesta versió per la banda sonora de la sèrie Stranger Things, que aquest any estrenarà nova temporada i per això s'ha tornat a fer viral aquesta fantàstica versió. 8 i 12, som els del Matina Codina.
1: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: Avui, Xavi Cazorla, estem fent el programa amb la samarreta de l'Arsenal posada.
2: Sí.
0: Però també a sota tenim la del Barça, perquè avui hi ha una efemèride important.
2: Sí, tal dia com avui de fa 17 anys, a quarts d'11 de la nit, Catalunya era un territori trist. Fins que un paio de Fuentealbilla va ressuscitar-nos en aquest mític moment història del futbol.
3: La sentada d'Alves, Terry amb el cap, el control de To, treu la pilota malament, Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol! Gol!
4: Puto crack!
3: Saperes, pot ser que estigui veient un Coliseum imponent.
4: Pot ser, Joan.
3: Pot ser que estigui veient un meravellós estadi olímpic tanyit de blaugrana.
4: Pot ser, Joan Maria, pot ser.
3: Saperes, és Roma?
4: És Roma, pot.
0: Estàvem eliminats, estan fora grits. I al minut 93, Andrés Iniesta, que sembla que a vegades que tingui urxat a les venes. Bon dia, Andrés.
5: Buenos días.
0: Et vas treure aquell xutarro que encara ningú l'entén.
5: Le pegué bien. Bueno, gracias. La verdad que siempre es bonito que te recuerden por aquel gol. Perdona que me está temblando quizá un poco la voz.
6: Es que arrossegues l'eufòria encara.
5: Me sigo emocionando mucho.
0: Tinc la pell de gallina, vull dir, tot i que no es nota que estiguis emocionat, Andrés.
5: Pues supongo que lo llevaré por dentro.
6: Sí, pero mucho.
0: Ho suposem tots.
2: És un gol que va despertar la bogeria absoluta de la colorada. A mi sempre m'agrada explicar que jo vaig votar d'alegria amb el meu germà, vam entrar a la cuina gairebé plorant i hi havia el meu pare mirant Los Hombres de Paco.
7: Mira, jo seria el teu pare, veus?
8: Claro que sí.
2: Però va haver-hi gent que s'ho va prendre d'una altra manera, com va explicar l'Albert Tom a la sotana.
9: Hòstia, hi va haver el gol d'Iniesta.
10: On eres?
9: No, mira, casa el Basté.
10: Què?
9: Érem tres i ens vam haver de quedar, i les seves filles, i jo em vaig haver de treure la camisa perquè em pensava que em quedava sense respiració. O sigui, vaig començar a celebrar aquell gol a terra, i llavors dic, hòstia, Jordi, perdona. Dic,
10: hòstia, Jordi,
9: jo les seves filles, dic, perdona.
10: Però no portaves, no portaves samarreta.
9: No portava samarreta.
10: Em vas quedar
9: amb el pit en l'aire.
10: Amb les filles del Basté.
9: No, amb les filles del Basté.
0: A veure, ens vam tornar tots bojos aquell dia. Ens vam tornar tots
11: que
0: bojos.
11: Ho recordo. De fet, ara mateix sentia el Pou narrant el gol. I ara és que em torna a passar,
2: Ai,
11: una calor, la respiració, si no us importa, em trauré la samarreta.
2: No ho facis, que ets molt pelut.
11: Sí. On és el Basté? Que me la vull treure. I la samarreta també.
0: Bé, Andrés, alguna cosa que vulguis afegir d'aquell dia?
5: Que la verdad que l'Albert pues ha ensuciado mi gol, no lo ha mancillado. Ahora pues la gente me para por la calle y en vez de felicitarme por el gol me dicen: fue a qué asco lo del Albertón con la camiseta, ¿no?
2: Sí, que es tan palud que semblava que portés un jersey a sota.
5: És verdad. Un recuerdo que ya pues me voy a llevar siempre.
0: Andrés, gràcies per aquesta experiència que ens vas fer viure aquella nit.
12: Sí,
0: que recordem que es va traduir en un baby boom.
2: Ostres,
0: hi va haver més naixements, 9 mesos després, hi va haver un repunt. Vull dir que va ser l'alegria de molts catalans i catalanes.
5: Contento.
0: I ens va permetre guanyar una Champions, perquè després vam guanyar el United.
5: Es verdad que ganemos en, luego en Roma.
2: Ganemos no.
5: Bueno, ganemos nosotros, vosotros.
2: No, però es diu ganamos, Andrés.
0: Per cert, que avui de 10 a 11 al matí amb la Mar Puga recollirem experiències, no?
7: Sí.
0: D'aquella nit. On éreu? Què va passar?
2: Oh, sí.
0: Jo, per exemple, estava a casa d'un lingüista, jo treballava al Grup Flash.
2: Sí, ja sé qui és.
0: Sí, estava amb el Carles Pérez.
2: Ostres!
0: Sí, estàvem plegats, correcte, sí.
2: La vida,
0: I hi havia un... Estàvem mirant el partit.
2: Sí, però vull dir...
0: Ja hi havia el fill, el Jaume Salvanyà.
2: Salvanyà, el lingüista.
0: Que tenia un nen, un nadó de mesos dormint.
7: Ai, pobre,
0: i estava amb la seva dona a l'habitació i clar, va marcar Iniesta, es va despertar tot Déu i sa mare, i va venir la dona amb el nen dient, sí, collons, s'ha passat.
2: Va despertar tota la planta de maternitat de la Deixeu.
0: Ja t'ho explicaré. Vull dir que si ens voleu explicar la vostra història, 608-717-141.
13: 608-717-141.
7: Hi ha un oient que ens diu: visca l'Iniestazo, que va portar-me la meva primera filla.
0: Veu?
11: Que l'home està entrant. Bueno, entraré els pantalons, també.
0: No!
1: MG Movento Garage ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites, totalment equipat i amb 7 anys de garantia, és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MG Movento Garage. Al Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a mgmotor.com.
8: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
12: A l'ataque! Tengo que dar el extra.
8: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
1: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
15: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
16: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
1: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda de la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
17: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
18: Alexa, posa RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
18: Siri, posa RAC 105.
19: La teva música.
18: Microones, posa RAC 105.
19: Aspiradora, posa'm RAC 105. La teva música.
17: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
21: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
22: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
8: Matina Codina. Un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: L'altre dia fa història, una vegada més, la nostra estimadíssima Shakira, aquí la teníem, aquesta que es diu Algo Tu. Dic que va fer història perquè ja sabeu que va reunir més de 2 milions de persones a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Todo el mundo no río, eh? 8:23 d'aquest matí de dimecres. Bon dia, Catalunya, gràcies per acompanyar-nos. I aquestes són les notícies per estar ben informats amb el Pol Prats. Bon dia, Pol!
1: Bon dia, matineros. El creuer amb el brot d'antivirus, on hi ha 5 catalans, atracarà finalment a les Illes Canàries. Serà en els propers dies. El govern espanyol ho ha acceptat, tot i que el govern de l'arxipèlag no les té totes. El brot ja ha provocat 3 morts i el metge de la tripulació està en estat greu. Les autoritats sanitàries, això sí, demanen calma i recorden que el risc de contagi a la resta de la població és molt baix. A Girona, els treballadors d'escombraries i l'empresa han tancat un preacord per desconvocar la vaga. Ara el comitè presentarà la proposta als treballadors i aquests votaran si l'accepten o no. De moment, la vaga continua i a 3 dies perquè comenci el temps de flors, algunes zones de la ciutat continuen plenes de brossa. I el detingut per assassinar una dona a Esplugues de Llobregat ja ha passat la primera nit entre reixes. El jutge l'ha enviat a presó provisional sense fiança. Després dels episodis violents dels últims dies, el govern de la Generalitat demana calma i recorda que cada cop hi ha menys apunyalaments a Catalunya. I si us sobren uns calerons, heu de saber que Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, ha posat a la venda el seu megaiot. Ara bé, si el voleu comprar, haureu de gratar-vos la butxaca, perquè el vaixell li va costar més de 400 milions d'euros. Té capacitat per 18 passatgers, també piscina, cinema i sales de conferències. Se'n vol desfer perquè és tan gros que en molts ports no el deixen ni entrar.
0: Hola. A veure, si se'l vol treure ell, el comprem. Però què pensa? Som tontos, el Jeff Bezos? Què passa?
2: Jo crec que sí, que s'ho pensa.
3: Ell sí.
0: Bona excusa, perquè igualment no tinc els calés. 5:02:15. Bònica Osar, bon dia.
4: Bònica, bon dia.
5: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Aquest matí tu i jo comentàvem que el mes d'abril ha estat el més calorós des que hi ha registres.
4: Exacte, hi ha el 90% d'estacions meteorològiques de Catalunya, les que tenen des del Meteo Cat, han marcat temperatures les més altes en un mes d'abril dels últims 20 anys, en alguns casos, perquè és quan dura el que dura la sèrie, i en el cas del Fabra, per exemple, des del 1914, que és quan va començar aquesta sèrie de dades, no teníem un abril tan càlid, per tant hem tingut temperatures elevades
0: sí.
4: I amb pluja, sobretot en sectors del Pirineu, en canvi la resta hem tingut un mes més aviat sec, i sobretot en punts de la costa sí que la temperatura s'ha vist més suavitzada per un mar encara fred, però a l'interior Pirineu temperatures molt disparades.
0: Un temps una mica traïdor, perquè ens tornem ràpid a les temperatures altes en aquest país, no? I ara el maig, diguem-ne, que ha recuperat una mica la temperatura mitjana per aquesta època, fins i tot potser una mica per sota.
4: Un pèl per sota, fins i tot, si ha recuperat la normalitat o 1-2 graus menys del que tocaria aquesta època de l'any, i per tant, doncs, la gent ara està una mica enfadada, perquè em diuen fa fresca, i dic, però tenim primavera, que hi ha anys que no en tenim, i això està molt bé, perquè vol dir certa normalitat en aquest clima del nostre país.
6: I amb l'excés de pluges, ara ja podem fer-nos dutxes d'un parell d'horetes.
4: No, dutxes de 2 hores, no. Tu has de mantenir el que feies fins ara, perquè així allargaràs més l'aigua que tens.
7: Bueno, també et dic que jo, els vestuaris que vaig ara últimament, a tot arreu hi ha els cartellets de dutxa en 3 minuts.
4: Però és que això ho has de mantenir sempre. Si ho allargues
7: 3
4: ara,
7: minuts és el que triga en sortir l'aigua calenta.
0: Llavors han d'obrir comportes.
7: Perquè
0: l'aigua sobreixeix.
4: No, de moment no. Ara
3: no sabeu el que voleu, Mònica, aclariu-vos. Parleu un dia tots els meteoròlegs i digueu-nos com està el tema.
0: Jo sí que sé què vull.
4: És que no som nosaltres, els que ho decidim.
3: Bueno, això és el que dieu.
0: Va, mentrestant, avui quin dia ens espera, Mònica?
4: Doncs mira, començaran els ruixats a partir de mig matí cap al Pirineu i comarques de Girona. Comarques gironines és on avui descarregaran amb més força aquest xàfec.
0: A veure si la pluja s'emporta tota la merda que hi ha a la ciutat.
4: Exacte. Algun ruixat també cap a les comarques de Barcelona, Prepirineu o massís dels ports, on poden ser més intensos, com dèiem, cap a l'Empordà, Pla de l'Estany, Ripollès i també Gironès, on hi ha avisos del Meteocat. Baixa una mica la temperatura diurna, sobretot entre Girona i Barcelona, i a la resta sense grans canvis, entre els 19 i els 23 graus de màxima. I ara mateix fa fresca, tenim 6 graus a Vic, hi ha 10 graus a Vallirana, 9 a Banyoles, 7 a Girona, 8 a Lleida, 14 a Tarragona i entre 11 i 15 graus a Barcelona.
0: I 3:02:09. Gràcies, Mònica.
4: Fins ara.
8: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
9: Matina Codina.

0: la producció típica, singular, icònica i fàcilment reconeixible de Tame Impala, per aquesta cançó nova que la interpreta una tal Jenny. Això es diu Dràcula. Avui, si arribeu a la feina amb un xuclet, no?
1: Epa!
0: I algú es pregunta, diu, no, és que Raxi tinc que posar Dràcula i m'han mossegat el cap.
2: Ai, que miedo!
3: Cola, això.
2: Ai, que miedo! Que... Dràcula, que se alimenta de la sangre, ¿verdad?, para vivir. ¿Nos van a morder el cuello? Ai, que susto!
3: Oh,
4: Tothom és tonto, no?
1: Tothom.
3: Es flipa.
0: Bé, esteu escoltant el Matina Codina per si algú encara no se n'havia donat, eh? No hi ha programa més tonto que aquest.
3: I més incoherent.
2: Ai, mi madre.
0: Bé, és curiós com és la vida, família?
2: Sí.
0: No és que em posi ara en plan filosòfic.
3: No, va, digues, Ernest, com estàs?
0: Però és que el Chiringuito de Jugones va estar 7 anys, 7 anys dient que Mbappé era el millor jugador del món.
2: Ai, sí, és veritat.
0: Que arribaria al Madrid per guanyar.

0: himne preciós d'aquells de... Bueno, d'estar al concert i abraçar-te amb els amics, de plorar, d'abraçar-te. Queden 6 oportunitats de viure la gent que estimo en directe als 4 de l'Estadi Olímpic, el concert del Cabró Rock del 12 de juny i el concert de la setmana que ve, del dia... sembla que és el dia 16, d'Estrella d'Am, dels 150 anys d'Estrella d'Am.
1: Perdona, no hi havia una cançó més animada?
2: Collons. A mi m'ha entrat superbé.
3: No t'ha agradat aquest, Toni.
1: No, sí, la cançó en sí està molt bé, pues però ja està. Tia, això és de primer de morning. O sigui, la música ha de ser animada. Està la gent anant a treballar, que, bueno... Si ja ho diu el concepte, programa despertador. Aquesta cançó...
0: No, però et pots despertar emocionant.
1: Des de oh, clar, sí. Desanima...
2: També va bé, eh?
1: El Pocholo el desanima.
2: És que una animada també s'hagués queixat.
1: Ja. No la posen ni a Catalunya Ràdio. És l'emissora més trista que he conegut mai.
0: Jo crec que a la gent li ha agradat.
2: Molt.
0: Si us voleu manifestar per WhatsApp, ho dieu.
4: Fins que ha parlat el Toni, estàvem tots molt bé, la veritat.
2: Sí, molt tranquils.
0: Marc Puga, bon dia.
2: Hola! Ara!
4: Ostres!
2: Això és animat, Toni.
1: Aquesta m'agrada més.
0: Oh, ahir l'Alaska va passar pel programa del Marc Giró a la Sexta, cara al show.
2: Això mateix. I durant la conversa va ser en aquest to humorístic i desenfadat que fa el Marc. I l'Alaska respon a un joc de preguntes on va haver d'escollir entre opcions impossibles i també parlar de la seva vida personal i professional. Vam fer com un repàs així de la seva vida, no? Un dels moments més destacats és quan reflexiona sobre una cirurgia estètica utilitzant la metàfora que té un metge que és com un doctor Frankenstein, no? Perquè parla com de tot el
0: que s'ha fet. Sí que és veritat que està se li nota que està tocada, eh?
2: Sí, tant, que se li nota. Però és meravellosa i també fa confessions personals, de relacions, i li pregunta sobre un tema polèmic, que és si alguna vegada ha sigut infidel.
5: Por cierto, en la última revista del corazón que ha sido portada, dijiste que solo has sido infiel una vez.
6: Sí.
5: Chica, pues, ¿en serio?
6: Es poco.
5: No, pero si yo nunca he sido infiel, perdona, ¿de qué me estás hablando? Pero, no lo sé.
6: Pues fue para irme con Mario.
5: Qué bonito, por favor, eso era amor, es infidelidad. ¿Cómo que te pillaron? ¿Te pillaron?
6: Cariño, somos tontos y nos creemos que no nos van a pillar y que no se va a notar.
5: ¿Y sobre todo fue una llamada o te dijeron, oye?
6: No, y sobre todo cuando no es una tontería. Cuando ya es una cosa, es que como dices tú, clamor popular, ¿sabes?
5: Era clamor popular.
6: Sí.
5: Entonces te dijeron, te llamaron a capítulo y te dijeron, oye, perdona esto.
6: ¿Qué ha pasado? Yo lo negué. Nada, vamos a ver. O sea, hay que saber cortar a tiempo.
5: Hay que saber cortar a tiempo.
0: Qué fuerte. Exacte, quan ja no estàs bé amb algú, talla i no fotis les banyes, no? Aquest seria el consell final de l'Alaska.
4: Oye, me acaba de dejar...
7: No es. Claro, me acaba de dejar muerta. Ostras, no sabía yo que sabía. Le había puesto los cuernos al anterior novio. Claro, como Mario Vaquerizo, todo el mundo dice, o que parece muy gay, pues seguramente esa persona nunca sospechó. Claro. Claro.
8: Com t'hauria de ser l'altra pues sí perquè et facin les banyes amb Mario Vaquerizo, eh?
2: Però em sembla una parella meravellosa, eh? Mario Alaska.
8: Zero dubtes.
2: Superguais.
0: La van enganxar, la van enganxar.
8: Sí, teníem claríssim el que pensaves, Marc.
2: Què?
8: Que teníem claríssim el que pensaves.
2: Per sí, cert, són fantàstics.
0: Hi ha una dada sobre infidelitats que ahir vaig sentir al versió RAC1 del teu programa, Toni, del doctor Bolinches, que ja n'havíem parlat aquí.
8: Ja
0: n'havíem parlat aquí al Matina Codina.
1: Exacte.
0: Que va dir que en relacions de més de 10 anys el 50% de les parelles se són infidels. Sí, la meitat estem parlant, eh?
2: I el
8: parelles que porten, perdona, que porten 10 anys. Mateix al cotxe, mirant-se de reull. De dir un, tu, clar, no miris.
0: Un dels dos, probablement...
2: I el que diu l'Alaska, és veritat que les persones tenen una mica un sisè sentit, no? Que tu, quan t'estan enganyant,
0: tu ja ho veus.
2: Intueixes allà que hi ha alguna cosa que no... Saps? Que moltes vegades
0: tant,
2: et penses que estàs enganyant i nadie lo sabe.
0: Torna a prendre més força a la meva teoria, que és banyes preventives.
8: Ernest!
1: Jo, eh?
8: No!
1: Doncs et dic una cosa. M'estic recordant d'un company que vaig tenir a la ràdio.
2: Sí.
8: Es deia Alon Lullo.
1: No.
8: Que li van posar les banyes,
1: sí.
8: I va quedar molt tocat, i va anar a la psicòloga i li va dir, una persona que posa les banyes per anar-se'n amb una altra, és a dir, Alaska, tornarà a posar les banyes.
2: Sí, és que una persona que enganya, enganya sempre.
0: Em pensava que la psicòloga li havia dit, estàs trist? Si vols, ho arreglem ara, tu i jo.
1: Uf!
2: És que Alaska i Mario...
0: Tinc una ment molt bruta, perdoneu, eh?
2: Alaska i Mario tampoc sabem la relació que tenen, vull dir que potser són allò una mica liberals, saps?
0: Correcte. Bé, se'ns ha esgotat el temps ja de parlar de l'Alaska.
8: Estaríem hores.
0: Fem una pausa i tornem de seguida amb l'Alan Lillo i més documents de tele.
1: Sí, senyor.
0: Vols destacar un o no?
1: Aviam, és que avui ja... Hi ha ronda d'acudits, imagina't.
0: Ronda d'acudits de l'Hormiguero.
1: De l'Hormiguero. I pets.
8: Ostres, que no són de l'Hormiguero, són d'Alberto Romero.
4: No m'ho penso perdre.
3: Matina Codina!
9: Bon dia, matineros! Vinga, va, amunt! Avui serà un dia meravellós!
10: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i Matina Codina.
11: RAC 105 Barcelona. L'esperit de la Sala Bars torna a Barcelona. Aquest estiu el poble espanyol serà el nou escenari de Bars Festival.
10: Un cartell amb llegendes mundials. Rubén Blades, ZZ Top, Charlie Puth, Bèlgica dels 90 de King Crimson and Beat.
11: Gaudeix també de nits úniques amb la rumba de Gypsy Kings i Los Manolos, l'energia de Joan Dausà, Xinova o el rap de Pifi Clairo.
10: Des de l'indi de Babasónicos fins al fenomen de Maria Becerra.
11: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades a la venda a bars.cat.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Estar a casa i mirar cotxes per internet està molt bé, però el millor és agafar les claus, agafar el cotxe i anar a Mundiauto per veure, tocar i provar el teu nou vehicle. Mundiauto.
3: Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Bruno Mars.
7: Joe.
6: Olivia Dean.
7: Harry Styles.
6: I els nostres números 1.
8: Mi penya del RAC 105.
9: Soc el Guillem de Bugós.
10: Alfred García.
11: Tinc a Flauas i Stay Home.
12: Fumira des del País Valencià.
13: Som els Ties.
14: Soc el Migui Núñez.
15: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
16: Som els Catarres.
17: Tots ells tenen una cosa en comú.
6: Els escoltes aquí.
17: RAC 105.
6: La casa dels teus artistes preferits.
18: El que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
19: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N o no. I si m'acomiaden? Digues no.

0: I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
1: Mira aquesta casa. Hi entrem?
2: És un primer, hi entrem. Té balcó, hi entrem. Té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
3: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento.
5: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
7: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
8: Hey guys, this is Bruno Mars.
9: A RAC 105. Estàs

0: una cançó patrocinada per Jeep. Sabeu per què o no?
1: Per què?
2: Per què?
0: Perquè Bruno Mars és un tot-terreny.
3: Oh, mira, tant de bo ens hagi escoltat Bruno Mars. I s'hagi emocionat, no, és veritat, com
0: que,
3: jo.
0: Vull dir, pot fer cançons de qualsevol estil. Aquí el teniu en el format balada, amb un punt de ranxera, de bolero. Fantàstic aquest Risk It All del disc The Romantic. De tot cor, bon dimecres, perquè el dimecres és dia d'acord. Li hem demanat a la Barpuga que seleccioni algunes de les principals notícies de la premsa rosa.
3: Sí, són les més potents. Començarem parlant dels Javis, perquè recordem que Javier Ambrós i Javier Calvo van tallar fa uns mesos, després de 10 anys de relació. Doncs Javier Ambrós sí ha dit una cosa, que és que han fet amb la seva relació el que no es recomana fer a ningú quan talles una relació. I què és? Doncs que tot i haver posat fi a la seva relació sentimental, tots dos han intentat viure el procés d'una manera madura i sense distanciament. I per fer-ho, ha dit que en lloc de trencar completament el vincle, que és el que s'acostuma a recomanar, el contacte zero i aquestes coses...
2: No parla tant en tant amb la persona...
3: Doncs ells, escolta, Sergi, han optat per continuar veient-se sovint i mantenir la seva col·laboració professional i una relació correcta i d'amics, que és poc habitual després d'una ruptura. Com diu Ginestà en aquesta cançó, si va ser preciós estimar-se, també ho ha de ser deixar-se anar de la mà.
0: Deixa'm invocar un moment el Gonzalo Bernardo, perquè en aquest cas el que manté enganxats els Javis
4: és l'economia. Sempre el mateix. Por interés te quiero, Andrés.
0: Poderoso, ¿com és aquella frase?
4: Poderoso caballero es don dinero.
2: Don dinero.
3: Doncs res, això, que els Javis tenen una bona relació, tenen una amistat i no són parella, però són amics.
4: Money, money, money, money.
3: Pot passar.
4: Ja ho deia la cançó.
3: Correcte.
0: Perfecte. Per tant, res de contacte zero, sinó contacte 100%. La vida sigui
3: potser
0: igual.
3: 50. Unos vienen y otros van. Els Javis ho deixen, però Paz Padilla, joder, atenció, torna a Telecinco. Vam dir fa poc que Risto Mejide deixa a Got Talent, no? Deixa assessorat. Doncs la Paz Padilla, després d'uns anys d'abstinència d'una polèmica que va haver al Sálvame perquè va discutir amb la Belén Esteban...
4: Que mala companyera, és una mala companyera.
3: I van acabar com molt malament, doncs torna. I la seva tornada es produeix amb un nou projecte televisiu de cap de setmana, que serà un programa d'entreteniment i humor amb el qual la cadena vol reforçar les audiències de les tardes. Veurem si ho aconsegueix.
0: En Paz Padilla, eh?
3: En Paz Padilla a les tardes als caps de setmana.
2: Una aposta fresca i dinàmica, no?, per dinamitzar.
3: Correcte. És una nova oportunitat per la presentadora dins la cadena, ja que ella, doncs, ve amb moltes ganes de... com una nova etapa, saps? S'ho pren d'aquesta manera.
5: La Paz Padilla és la xusa, no?
3: La xusa.
5: A mi va ser mucha gràcia quan decía lo de la xusa, que te pincho, que te pincho.
6: A veure quan triga a parlar del marit que va morir.
3: Sempre parlar d'això,
0: perdona. Jo, saps com faria molta audiència? Parlant de com es contagia l'antivirus. Us en recordeu quan va explicar com funcionava el procés de contagi del Covid?
7: La única que s'atrevió a decir la verdad.
2: Que entrava por la ventana el Pfizer, com li deia, el Kaiser.
6: Se enfadó mucho con Belén Esteban, claro. Es que no me extraña.
3: I parlant de tele, ara parlarem, perquè aquesta setmana no hem parlat encara, de Tu cara me suena! I he de dir, nois, però aquí demostraré la meva professionalitat, que no m'agrada fer el que faré, però és notícia i s'ha de dir, perquè aquí si diem els draps bruts de la Isla de las Tentaciones, també s'han de dir de tocar a més.
2: Què passa?
4: Què ha passat?
3: No són draps bruts, però és una curiositat, ja que dos exconcursants del format, que són la Lola Índigo i el Manu Sánchez, que li agrada molt el Cazorla...
2: Em fa molta ràbia aquest tio.
3: Han revelat cosetes del programa. Aquí tots sabem que la tele sempre està guionitzada, però és veritat que tocar a més suena aquesta màgia de quan donen el pulsador que els hi toca un concursant al qual han d'imitar la setmana següent, no? Doncs la Lola Índigo i el Manu Sánchez han explicat que hi ha uns límits en aquest programa. No pots imitar a qualsevol persona.
2: Ah.
3: Escolteu el que han dit a una entrevista.
0: No és això, eh?
3: No, és el tall de Lola Índigo i Manu Sánchez.
6: Això és la musiqueta.
0: Perfecte. Ja jo que sé, hi ha 50 tants.
2: La musiqueta,
0: calleu.
5: És molt maca per això.
1: Manu, ¿tú te acuerdas? En tu cara me suena que no nos dejaban imitar a gente mayor por si se morían de, hasta
0: sí.
1: que...
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: No nos dejaban imitar a gente que estuviera muy, muy, muy mayor.
8: Era un juego, en realidad es una premisa un poquito cruel.
9: Hostia, claro.
1: Por
9: claro,
1: si
9: claro.
1: se morían, ¿no? De ahí
9: ¿pero
1: a que
9: tiempo,
1: se emitiera
9: ese programa, ¿cuántos meses era de grabación?
8: Un mes o dos por delante.
9: A ver.
8: No sé. Y entonces hay como un comité que valora...
9: ¿Y quién, sí, no, quién valora eso, coño?
8: Yo no voy a dar nombre, pero...
9: ¿Que mira fotos?
8: Entiendo que es como la...
9: Que te va a la Quirón y pide la ficha. Hay un jurado ahí.
8: La necroporra, no sé si va. Pero entonces es un poquito como cruel. No, ese vamos a dejarlo. No es el momento.
0: Home, té tot el sentit, eh?
3: Sí. Clar, o sigui, no és tan aleatori com sembla, perquè molta gent és com... Li pot tocar qualsevol cantant, no? Llavors, aquí el que ve a dir és que està bastant com cribat i diu gent que ells trien també una mica quins cantants volen o no imitar.
0: Però aquesta línia vermella de gent que està fotuda o que ja és d'una edat molt avançada, que no ens la juguem perquè això és gravat,
3: clar.
0: Saps si durant el procés aquesta persona la palma, no?
3: Clar, és aquest el tema.
2: Però pot passar-te amb qualsevol.
5: Ja, una Amy Winehouse, no?
2: O imagina't que estàs imitant a Charlie Kirk i de sobte, cap de setmana... I
0: però des de quan canta Charlie Kirk? Sí, quina tonteria has dit?
2: Per dir-te un exemple d'algú que ha mort jove sí. I de manera inesperada.
0: L'exemple bo seria Joaquín Sabina.
5: Ahí estamos.
3: Ara t'anava a dir.
5: Hace 45 años que nadie podría imitarme a mí porque estoy en clara carrera hacia la muerte.
3: Sí. A l'entrevista ells mencionen que Joaquín Sabina era un dels noms que surt, tot i que tu, Carme, no l'han imitat més d'una vegada, un altre nom que podria ser Rafael, per exemple. Ah. Clar.
0: Això sí que seria un escàndal, eh?
2: Sí.
3: I és veritat que tocar-me sona imiten a gent morta, o sigui, gent que ja no hi és, però clar, aquí el tema és que si els imiten, aquest programa no és en directe, i en 5 mesos, per exemple, s'emet, doncs si han fet bromes o cosetes durant el programa,
0: clar, si
3: no
0: el
3: queda
0: cos,
3: bé.
0: El cos encara està calent, no queda
3: exacte.
0: Bé.
5: Però si tu ets Rafael, per exemple, sí. I mires habitualment tocar-me sona, i veus que no t'imiten mai, penses, estic morint.
9: Sí, és
5: m'estic morint.
3: És veritat que imiten bastant a tothom. O sigui, jo que he vist totes les edicions... hi ha com molta varietat i no, o sigui, no veig com un problema. Hi ha mil cantants. El Sabina l'han imitat molt, per exemple.
0: Alguna cosa més, Mar Puga?
3: No, que aquesta setmana tenim Tocar Me Suena, divendres. Estic molt contenta.
10: Ai, que bé,
2: vinga.
10: Sí.
2: Estàs al nivell de gravar.
10: Hem de quedar per veure-ho, tot ajuntat.
3: Va, quedem.
0: Si tu estàs contenta, ja saps que nosaltres també
3: estem. Ai, que monos.
0: Aquesta no sé si l'han fet de Tocar Me Suena.
3: Crec que no.
0: Rosalía i The Weeknd, la fa.

0: dia el farem, el debat de si la fama és traicionera o no. En qualsevol cas, aquesta és una de les cançons del disc més salsero de la Rosalía, que és Motomami, del 2022.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
2: Moment, nena.
0: Albert, bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: No ets l'Albert, tu, eh?
5: Hola.
0: Hola. Em posa... M'inquieta molt quan passen aquestes coses.
5: Qui hi ha aquí?
0: Hi ha algú al telèfon, no? Que em sents?
4: Soc jo, soc la Gemma, em sentiu?
5: Sí,
0: sí, però és que vole... tu ets la
4: havíeu
0: filla.
4: Havíeu de trucar
0: al meu pare. És així, és correcte. I el telèfon que ens heu posat és el que toca o és el teu?
4: És el seu.
0: Ah. Acaba amb 66, el del teu pare?
4: No.
0: Perfecte, doncs llavors no hem trucat al telèfon correcte, eh?
2: És el que hi havia, eh?
4: Exacte.
0: La resposta és correcta.
4: No, no.
5: Valen.
4: No, no.
5: Doncs que ens el doni.
4: Ja
5: el
4: trobareu.
0: Val, doncs fem una cosa, busquem el telèfon correcte i truquem al teu pare, Gemma.
4: Vale, fins ara. I si no... Exacte, és que no puc més. Estic conduint.
0: Ah, perfecte. Un petó, ha sigut un plaer parlar amb tu, Gemma.
4: Adéu, gràcies.
0: Adéu, la multa de trànsit ja la passes.
3: Sí, no hi recordo el teu pare.
0: Que són, són 300 euros, pot ser, i 6 punts, eh?
5: Tot per Pedro Sánchez,
0: per parlar per telèfon.
6: Si te l'estan posant i pagues amb el mòbil, són 6 punts més.
0: A tot això, he buscat el telèfon correcte.
5: Estamos trabajando en ello.
6: Ara, almenys en l'Excel que tenim, no. Ara el Xavi ha d'anar a l'origen de tot.
5: I m'ha sortit una pàgina que diu confirme que és humano, elija totes les cames de les fotos que hi ha.
0: Oh, m'encanta jugar això.
7: Quina putada quan tens
0: presses. Fem una cosa, la trucada de l'Albert no entrarà al sorteig de Llet Nostra, per culpa nostra. Valgui la redundància. Oh, no, més fem una cosa. El posem al sorteig,
5: sí,
0: també.
5: Sí.
0: El posem al sorteig, però el trucarem després.
5: Valent.
0: Ja està. Llet nostra, la millor llet. Vinga.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra. La de tots.
8: Bueno, escolta, avui acabeu de fer el perfecte exemple del que no s'ha de produir en un programa de ràdio, que és llançar minuts d'antena, a més amb un patrocini, al final ni els de Llet Nostra estaran contents, ni l'audiència que hem estat aquí escoltant un moment de producció que ha de passar fora d'antena. Ja, saps que ens van donar ahir el Premi Nacional de Ràdio, no?
0: De Comunicació.
8: De comunicació. Sí. Sí. Doncs vosaltres no us els donaran mai.
5: Bueno.
8: Amb aquesta merda que...
7: El Barça no passa.
8: Cada matí.
0: És veritat que hem improvisat i que se'ns ha vist una mica el llautó.
8: Tinc el telèfon.
5: Sí, sí, el tenim, el tenim.
0: Però la ràdio, Beretti, la ràdio en directe té aquestes coses.
6: Té això.
0: Intentem trucar a l'Albert molt ràpid.
5: Sí. Tenim el telèfon, la qual cosa vol dir que he encertat quins eren llits de les fotos que sortien.
6: Molt
5: que
6: bé,
5: també és un mèrit.
7: Molt bé.
5: Gràcies.
7: És que ets superintel·ligent.
5: Gràcies.
7: Joli, ara comunicar.
0: Es veu que l'empresa aquesta del Catxa, això, es veu que és una de les empreses que té més calés del món.
6: Home, no m'estranya, tot el dia validant.
5: Jugant amb merdes d'aquestes.
0: Que ho fan per capturar informació teva, per millorar robots, intel·ligències artificials i tal.
8: No he programat mai un robot que quan digui no soy un robot, cliqui?
6: Ja, és veritat, això.
8: Robot.
6: És estrany.
8: Vull dir, és un clic.
0: Jo també ho havia pensat.
8: És molt fàcil, no?
9: Ahora, cuando suene la señal...
6: Bueno, tu!
0: Va.
7: Mira, Albert, felicitats.
6: Hem fet molt bé per trucant ara, eh?
8: Segona, no volies sopa, dues tasses.
0: Quants punts hem perdut en aquest moment de ràdio, Toni, de cara al resultat final?
8: Mira, com a mínim 4.
6: Joder!
8: Com a mínim 4.
5: Que exigent.
0: Perdint del 6, ja.
7: Avui és negativa, la nota.
0: 9 i 19 minuts del matí. La música mai falla.
7: No.
6: Bueno, espera.
7: De moment...

0: quin element i quina bona notícia sorpresa artística d'aquest últim any és l'Olivia Dean, millor artista nova i revelació dels Grammy d'aquest any, amb cançons com So Easy to Fall in Love o Man I Need. 9:21, ara fem una pausa i quan tornem? Escoltarem el pronòstic meteorològic i jugarem una mica amb la Mònica Usart. També vindrà l'Albert Pedrol a parlar de... Bueno, dels titulars d'última hora dels esports. Parlem de l'eliminació de l'Atlètic de Madrid a la Champions League. També la polèmica vinculada amb el mal rotllo que respira el vestidor del Madrid.
1: Segur que sobre algú de l'Espanyol també, que estem a punt de baixar.
0: I l'Espanyol, efectivament, s'ho juga bastant tot aquest dissabte amb un partit del Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. Si perd, entrarà ja al límit de la zona de descens.
2: Bueno, i el Girona també, i no ho esteu dient.
1: No siu mal,
2: és que és una vergonya.
1: És una provocació.
2: TV3, la teva.
0: Sergi, volies dir alguna cosa?
3: Que el Barça femení s'està desmuntant, també. Es veu que estan marxant jugadores com a xurros, ja ens ho explicarà el Pedrol.
1: Que las mujeres pasa eso, que se discuten mucho entre ellas.
3: No té res a veure, què dius?
4: Callate, Santiago.
3: És que cada dia... pitjor, aquest programa.
2: Se discute entre ellas, digo.
1: ¿Verdad? Está científicamente
4: estudiado. Que te calles, no, pero qué ciencia, no.
1: Se puede decir nada ya.
3: Escucha, no, sí se puede. El problema es que sí se puede.
1: Como ministra, ya ese día dejemos de hablar los hombres.
0: Santiago, torna a la recepció, vaja, seguretat, sisplau. Que no entenc que fot tot el dia aquí.
4: Es que s'avorreix.
3: ¿Qui ya vas vigilant ara?
1: Si hay un arco de seguridad que hace su trabajo, ¿para qué voy a estar
3: yo
1: abajo?
3: Y si entra uno con una metralleta y ve el arco, ¿se vuelve a su casa?
1: No, porque el arco pita, ya sabe que no puede entrar.
3: Es que en castellà, es que ya no sé qui soc.
1: De verdad que está, que parece una mujer cuando tiene la regla.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
11: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
12: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
14: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
13: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
14: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
13: Entrades a magnificfest.com.
15: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
16: És tan tendre amb mi, Di.
17: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
16: Crec que m'he enamorat.
17: Normal, amb aquests preus.
16: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
17: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
18: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
19: Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
20: Ara t'explicaré una història.
19: I aquí sentim la Sara.
20: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
19: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11. Amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu Mil i Una Històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vi denominació d'origen Catalunya.
22: Una nit per celebrar el millor de l'any. Vibrar amb les actuacions dels artistes del moment i maridar-ho tot amb vins amb distintiu denominació d'origen Catalunya.

0: Catalunya. Una garantia de qualitat, com els protagonistes dels premis RAC 105.
1: Segueix la gala RAC 105 i viu la gran festa de la música catalana.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Totes les frases típiques de mare i les ha ficat dins una cançó que ha fet amb intel·ligència artificial.
4: Ponte la jaqueta que hace frío, deja el móvil que te vas a quedar tonto. Recoge tu cuarto que parece una leonera y no me contestes con ese tono.

0: moltes ganes de veure el nou directe de Figaflowers. Per exemple, els podreu veure aquest estiu al Cabró Rock. Que no s'acabi, no, que comenci l'estiu. Que comenci l'estiu, entre altres coses, perquè volem gaudir de les vacances i de rumbetes com aquesta.
1: Bueno, hi ha gent per la que ja ha començat l'estiu. Els de Catalunya Ràdio i els professors ja estan pràcticament de vacances.
2: Però has ficat ara aquí dos col·lectius de forma gratuïta, no?
3: I no estan de vacances, estan de vaga.
1: Perdona, entra... Bueno, sí, tot el que vulguis. Les vagues, insisteixo, no es fan mai el 15 d'agost.
3: Perquè les vagues es fan per molestar. Si no molestes, no et fan cas. Mira els de la neteja de Girona. Ha estat la ciutat bruta 3 dies i estan negociant.
1: A mi no em cridis, xato.
3: T'estic cridant al sistema capitalista.
4: Muy pesado gritando.
3: És que no sé fer ràdio d'una altra manera.
5: Els cursos d'anglès a l'estranger de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
0: Mira, un símptoma que ja s'acosten les vacances és que Rosa dels Vents ja anuncia les seves estades d'anglès a l'estranger.
6: Ai, és verdad.
0: Que ahir la meva germana em deia que ja ha apuntat la meva neboda.
7: Ah, molt bé.
0: A unes colònies, em va dir a l'Escala, que són colònies aquàtiques, d'esports aquàtics.
7: Ah, molt bé.
3: Que guapo.
7: Jo anava a les d'anglès, sempre.
0: Que es noti.
3: How was it?
7: No es nota.
1: Speak English with me.
0: Recordes

0: Jo vaig anar tard amb tot. Sí, observava la resta.
1: Sí, després va recuperar el temps, la tia, en 2 anys.
0: Observava.
2: Dona, recordes a l'Aleix, que fa temps que no parlo amb ell.
0: Sí. D'acord.
2: Jugava amb vol, l'Aleix.
3: Sí, sí, ho expliquem cada, anys, eh? Cada setmana, ho expliquem. Sí. Deixa de donar records a la mateixa gent. Innova una mica amb el record.
4: Gent nova.
0: A qui li dono, va? Algú nou.
2: Escolta'm, aviam, estic pensant amb qui vaig coincidir, doncs...
1: És igual, inventa tu.
2: A l'Abel Caral.
0: A on?
2: Aquí a la ràdio vaig coincidir.
4: Pensa en meteoròlegs, meteoròlegs de...
0: Sí.
2: El Tomàs Molina.
0: Perfecte.
1: I el Rodríguez Pico. És en Pico, hòstia, que s'ho diu.
4: El no coneixes?
3: No, mira, deixa'm fer una reivindicació des d'aquí al grup Godó, que m'hauran d'explicar per què el temps de l'avantguàrdia el fa l'Alfred Rodríguez Pico, que no treballa al grup.
1: Ara...
3: I per què no fa el temps de l'avantguàrdia la Mònica Usart?
1: Ara,
3: que jo cada dia a les 6 del matí faig la meteo dient, bueno, i avui i tal, i llegeixo el temps de l'avantguàrdia perquè fa una... No? I
1: sí,
3: penso,
1: sí.
3: No,
5: és el grup
3: Picó. I vaig a veure l'Alfred Rodríguez Picó, aviam què diu, que està bé que també tingui feina aquest pobre home. No?
1: Però ja està amb lo de les capilaritats.
0: Té una empresa.
2: Aquest el van fer fora de TV3 quan va donar un temps.
3: Vigila que expliques. Vigila que expliques, perquè no...
2: Una crònica que es veu que, vamos, que va ser allò indignant.
3: Què dius? A tu, Mònica, t'agradaria fer el temps a l'avantguàrdia o no?
1: Que et fessin fora.
0: Depèn. Clar, si l'haig de fer el vespre, per exemple, doncs potser seria estrany.
5: Depèn, deixa't de vespres. Depèn del diner.
1: Ara.
5: Don dinero, poderoso caballero.
0: Cobra el mateix que cobra el Pico, que no sé quan és, però deu cobrar.
2: Un Pico,
0: doncs,
2: no?
0: Doncs potser sí.
6: Un Pico. Bon Pico. És bona. Vale. Xistes de monedes.
0: No, que hi hagi feina per tothom, només faltaria.
3: No, perquè si la Vanguardia no t'ofereix fer el temps, potser l'hauràs de fer el diari ara, per dir alguna
1: cosa. Ara, ara, ara, ara,
0: ara,
1: ara.
0: Jo el faig a RAC 105 i a RAC 1.
3: Sí.
6: Oh, però, pobre.
3: Bueno, no sé.
1: Clar que és, fes-lo al VilaWeb o a l'OK Diario amb el Vito Quiles.
0: No, jo estic bé així. Gràcies.
1: I di, el tiempo lo ha puesto Sánchez.
3: Bé, de moment el farà a RAC 105, si us sembla bé.
0: Sí, home, vinga, va.
3: Quin dia, quins dies ens venen, Mònica?
0: Doncs més ruixats. Avui, no, de fet, hòstia, a partir de mig matí s'esperen pluges una altra vegada.
1: Per dir això, ves a l'avantguàrdia, tia.
0: Per les comarques, també ho diu el Picó. Començaran per les comarques de Girona, després punts del Pirineu i a la tarda també cap a punts de les comarques de Barcelona, Prepirineu o massís dels ports. Són ruixats que poden ser localment intensos, sobretot a les comarques gironines. Hi ha avisos del Meteocat a l'Empordà, al Pla de l'Estany, al Ripollès i al Gironès, i no es descarta alguna calamarsada. Baixa una mica la temperatura, sobretot entre Girona i Barcelona, i a la resta, com ahir. I de cara a demà, a partir de mig matí, de nou pluges al prelitoral, Pirineu i a la tarda també comarques interiors. Divendres poca pluja i dissabte sí que podrien arribar ruixats, ho farien per Ponent i després escombrarien la resta del país, els més importants, per això a la meitat oest de Catalunya.
7: Mònica!
0: Què? Ja.
7: Escolta'm una cosa.
0: Ja sabia que sortiries.
7: T'ho preguntaré,
0: no?
7: Cada dia.
0: Diumenge.
7: Com està el tema a dia d'avui de cara al diumenge, el clàssic, a les 9 del vespre?
0: De moment sense pluja i amb temperatures com les dels últims dies.
7: T'equivoques.
0: T'equivoques. Pluja de gols, ja ho sé.
7: Hi haurà pluja de gols.
0: Ja ho sabia, ja.
3: I de canapés a la llotja, que hi vaig anar, que he tingut la sort aquest any d'anar a la llotja del Camp Nou. I...
7: Home, ja hem de veure, no? Es fotre no, com el
3: perquè,
7: Quico.
3: Perquè allà no es pot... Diguem-ne, els aficionats, quan van a les graderies, no poden beure alcohol. Però allà a la llotja t'asseguro que a la barra lliure va...
1: Bueno.
0: Tu tens un estil
3: és un
0: molt...
3: És un puto festival.
0: Molt de llotja, molt la porta.
3: Ulla, què vols dir amb això?
1: Hem brindat pel comentari que has fet.
0: De viure la vida. O no?
2: Tu no hi records el Zubizarret, que també està allà a la llotja sempre fotent-se el pernil.
3: No, mira, vaig veure... Qui vaig veure? Vaig veure el Ronald Koeman.
1: Sí.
3: Home, home, que estaves,
0: a,
3: estaves allà...
4: Estat allí, sí. Moltes veces. He ido con Lluís, que no... Sí. Siempre voy con Lluís, que està muy contenta de llevar.
2: Sí, senyor, com estàs, Ronald?
3: I vaig veure també el nano aquell de Lleida.
1: El Lopau de Pons.
4: El Bojan.
3: El Bojan Kirsi.
0: Home, el Bojan.
1: Tocant la guitarra, no?
0: Érem molt de Bojan, eh?
4: Com està tu mujer, Luis?
8: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
9: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

0: La de Sutherland serà una de les 8 actuacions del dimarts que ve, dia 12, al Teatre Victòria de Barcelona, on celebrarem la 6a edició dels Premis RAC 105. Si voleu saber quins són els premiats, doncs haureu de venir, que encara queden algunes entrades que anirem regalant des de RAC 105. Albert Pedrol, tu ja deus tenir la teva, no? Suposo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, vindrem, com sempre, amb l'Adriana, estupenda, i sí. Si no ens ho perdem mai, els Premis RAC 105.
2: És quin seguint t'ha tocat?
0: A tu t'agrada, eh? La...
1: No, encara no me les han donat, no?
0: Ja. Ah, no? No, no, però no, estarà amb els VIP, home.
1: Sí, ah, clar, clar. Sí, sí, sí.
2: El tarot de la columna.
1: Sí, sí. Jo seré el que porta les aigües als VIPs. Saps què et vull dir?
0: A tu t'agrada això del famoseo de la catifa vermella, no?
1: M'encanta, m'encantaria ser-ho, de fet. Jo sóc un famós frustrat, que no serà mai, però...
0: Molta gent et confon amb Ed Sheeran, per això que ets pel-roig.
1: Sí, és veritat, però jo sóc més guapo.
0: Hòstia, hi ha una notícia esportiva d'Ed Sheeran.
1: Ah, sí?
0: Sí, que es veu que el tio participa, té accions d'un club de futbol anglès, que es veu que ha pujat a la Premier.
1: Hola! Boníssim, això. Home, doncs ja ho mirarem, i tant, i tant. Sí, sí, sí.
0: Això vol dir que no ho sabies.
1: No, sí que ho sabies. Ara no controlo el club, però sí que té accions.
3: A l'Ipswich Town.
1: A l'Ipswich Town, correcte.
4: S'està posant molt de moda, això, no? La gent que té pasta, que inverteix en clubs, com si fos el PC Fútbol.
3: Sí, sí, sí. Yo voy a comprar un equipo también.
1: Ah, sí?
3: En Glasgow.
4: Me voy a comprar el San Vicente de la Barquera.
3: Molt bé.
4: A veure si sube a octava.
0: No, però en el moment en què van pujar, Ed Sheeran va baixar el vestidor i va cantar The A-Team.
1: Ah, sí?
0: Que és l'equipo A.
1: Ah, sí?
0: Però la seva cançó, eh?
2: Per que estigui llegint, té un 1,4% d'accions. Bueno, tampoc és com per baixar amb la guitarreta a tocar res, eh? Ja hi és, escolta.
0: És el primer. Va, escolta, anem al tema que hem preparat, que és, bàsicament, sucar una mica de pan l'eliminació de l'Atlètic de Madrid, que està al carrer! Ah. Al carrer!
5: Sí, bueno, pero ayer estabais con las palomitas, todos intentando animar a los otros.
0: Diego, amigos. Diego, Diego, escolta bé aquesta sintonia, perquè ja s'ha acabat. Toma!
3: Hola, hola!
2: Donde dije Diego, al carrer. El Real Madrid, l'Atlètic de Madrid, que va caure en el parany defensiu de l'Arsenal. Com és habitual, l'equip de Mikel Arteta és una miqueta l'Atlètic de Madrid d'Anglaterra. Garrepes com ells sols.
5: Nos robaron un montón de minutos que al final no se añadieron.
3: Sí, et fots, que és el que fas tu sempre.
2: No va ser brillant ni molt menys en atac l'Arsenal, però va aconseguir que l'Atlètic de Madrid no pogués fer res de res després de l'1-0. De sac al final del partit, victòria de l'Arsenal i, sobretot, derrota de l'Atlètic de Madrid.
6: Final, final, final a Londres, final a l'Emirates, l'Arsenal, el pub anglès, 20 anys després d'aquella nit del 17 de maig del 2006 a París, quan per sort va perdre contra el Barça, aquest any tornarà a citar...
2: Vale, i a partir d'aquí hi ha molta gent que ja comença a qüestionar novament el projecte del Cholo Simeone. Cholo, perquè fa 5 anys que no guanyes absolutament res.
5: Sí, lo importante es llegar. Hemos llegado a las semifinales, perdimos a los penales la Copa del Rey.
2: Sí, sí, però sempre arribeu lluny, però mai guanyeu absolutament res. Sí, aleshores...
0: El palmarès no s'engreixa.
2: No. I avui et dic, els diaris de Madrid ja comencen a carregar una miqueta de força. El Mundo li posa un 5 pelat a la temporada de l'Atlètic de Madrid. I diu que caldrà preguntar-se si el projecte que encapçala Simeone creix o es penseix. I al diari Marca també llegim que no compensa l'abandonament prematur de la Lliga el fet d'arribar a la final, a les semifinals de la Champions i a la final de la Copa del Rei, on, recordem, va perdre els penals contra la Real Societat.
0: Correcte. Es gasten molts diners, fitxen bons jugadors...
1: Sí, molt
0: bons
1: jugadors.
0: Per tant... tu on diries que està l'error?
2: Doncs mira, m'ha agradat molt que em diguessis això, de que es gasten molts diners i fan molt bones plantilles i fitxen molt bons jugadors.
0: Que penses que soc tonto jo?
2: No, però és que ets tan bo que m'has donat l'entradeta al següent tall, perquè tot i això, tot i gastar-se tants calés, Simeone fa un Leo Messi i diu que no les alcanza.
7: Competimos. Desgraciadamente no ganamos nada. Competimos. Es verdad. Pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar. Cuando veo que los jugadores dan todo, se entregan, compiten... Sí, queremos ganar, claro que queremos ganar. Somos los primeros que queremos ganar. Pero bueno, no nos alcanza.
5: Sí, también es verdad que a veces fichamos jugadores que luego os los queréis llevar vosotros.
2: Sí.
5: Porque Julián Álvarez me consta que lo queréis todo el rato.
3: Sí, claro, está cansado de correr y de jugar.
5: El jugador está psicológicamente hundido. Sabe que va a ser jugador de Barcelona.
2: Pero eso es culpa teva, que estigui psicològicament.
5: Perdona, eso es culpa vuestra, que
0: está
5: todo el rato...
0: Que está molt avançat, no, ja, el fitxatge de Julián Álvarez,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, diuen que sí. Ara el tema és treure jugadors de sobre al Barça per alliberar espai salarial i poder inscriure Julián Álvarez.
8: Sí, se va a ir, ¿quién se va a marchar? Vamos a marchar yo de jugar de Polonia otra vez.
2: Sí, sí, de Robert, sí.
8: Me voy, equipo.
2: Sí.
0: Se'n va, el Lewandowski se'n va. Sí.
2: Ara que estava aprenent a parlar bé.
8: Puedo jugar en Barça femenino también, si
2: quieren. Tot apunta, sí.
0: Barça femenino?
8: Sí. Creo que tal.
2: Home, ja tens una compatriota, golejadora, Eva Pajor, també, que és polonesa. Sí,
8: sí, conozco. Sí. Conozco,
9: no, no la conec.
0: Escolta'm, avui hem tornat a passar per la fleca, perquè portem més pa, en aquest cas, per sucar una mica una barra de quart a l'ambient al vestidor del Real Madrid,
2: sí, ojo,
0: que cada vegada és més irrespirable.
5: Sí. Bueno, pues tampoco hace falta hablar de eso.
2: A veure, ho expliquem perquè realment és per llogar-hi cadires. Després de la polèmica per l'escapada a Itàlia de Kylian Mbappé Mester Expósito, ara hem sabut que Antonio Rüdiger va clavar un mastegot al seu company d'equip, Álvaro Carreras. L'agressió, això al vestidor, l'agressió del futbolista alemany va ser el mes de febrer, però es va fer pública ahir, i esclar, això ha provocat que Carreras hagi hagut de fer un comunicat de premsa i corrents en què reconeix la picabaralla, però diu que, escolta, que és un episodi puntual i que tots els futbolistes ja han firmat la pau.
0: Home, és que un altre cop al Nadal plete, vull dir, això t'ha de posar de molt mal humor i al final se t'escapa un ganxo.
2: Sí.
5: Però jo, com va meter-les Rüdiger a alguien?
9: Claro que sí, sí,
2: no, no. Teniu, teniu el cap Rüdiger, no?
5: Sí.
2: Un armari empotrat que deu fotre un 90. La cleca que li devia fotre Álvaro Carreras perquè això hagi transcendit, eh?
10: Sí, i així parla l'Álvaro Carreras ara després de l'estira del Rüdiger, que no sap conjugar sintagma.
4: Exacte. Però si en un clàssic... En un clàssiguer, anava a dir. En un clàssic... coma,
10: clàssiguer Zeta.
4: Rüdiger li va llançar un gel a l'àrbitre, sí, sí, sí, però des de 40 metres. Sí,
8: sí, sí. Davant de tothom. Davant imagina't un vestidor.
2: Està absolutament boig.
10: Un 90 i 86 quilos de múscul.
5: Sois unos racistes.
9: Escolta'm una cosa.
2: Ai.
9: Que no parles del Barça, perquè jo ja estic preparant la rua. Ho estem organitzant tot.
2: És veritat. A veure, Jan, com ho fareu, això, si guanyeu o empateu diumenge contra el
9: Barça? Hi haurà menjar.
10: Com celebrarem el Clasinger?
9: Hi haurà menjar. Hi haurà dos autobusos. En un hi haurà la musiqueta, i en l'altre els jugadors.
0: És que pot ser molt gros.
9: Farem un de les jugadores,
0: pot
9: també
0: ser molt gros quan s'acabi el partit en un 90, si es produeix un resultat que dona el títol de Lliga al Futbol Club Barcelona. Com marxaran de ràpid, com ratetes,
2: sí,
0: tots els jugadors del Madrid. És que vull cronometrar quan triguen a escampar de la gent.
10: El que ha de fer el Barça és tancar el túnel de vestidors.
0: Que posin seguretat alguna cosa, president. Sí. Mirem
10: sortint
0: això.
10: Sortint els Mossos d'Esquadra i eslina, hòsties, no, amb el Rüdiger.
0: No, perquè, clar, entenc que hi haurà mosaic, no?
2: Sí, hi haurà mosaic.
0: Hi haurà mosaic.
2: Hi haurà rebuda als jugadors amb el
9: tocar. Imatjar.
0: Volta d'honor, focs artificials.
2: Sí.
0: A més, amb el nou Camp Nou. Que hi ha aquest espectacle lumínic.
8: Sí, sí,
0: que
8: guapo. Sí,
9: sí. I menjar.
8: Què ha passat amb el menjar?
2: Compte per mi, Jan, i això ens ho confirmaràs tu, la rua, que seria amb començament, això és el que es diu, i final al Camp Nou, seria l'endemà. Per tant,
0: Dilluns.
2: Hòstia,
0: una rua en dilluns, president.
9: Sí. És igual, qualsevol dia és festa.
10: Sí, per tu sí.
8: En dilluns, però el Barça crec que juguen després en dimecres, no? Aquella setmana.
2: Sí, el Camp de l'Oviedo.
9: A més, perdona,
2: digues.
9: Això ja és una exclusiva, Pedrol.
2: Ah, vale.
9: Ho regalo en aquest espai.
2: Sí.
9: Quan acabi el partit, sí, els hi faré personalment una trampa als jugadors del Madrid.
2: Ah, sí?
9: Els hi posaré uns conos del límit de l'àrea.
2: Ah!
9: Llavors es confondran perquè no sabran si és l'Arbeloa o és un cono de veritat. Ah! I es quedaran atrapats. Crec que no és tan bona.
10: No, gens.
0: Pot ser... No digues, Sergi.
10: Si el Barça empata, també guanyem la Lliga.
2: Sí.
10: Vale,
2: va bé?
4: No sabes nada, inculto.
10: Que és que me gusta el futbol, però relativament.
0: Jo crec que serà una imatge legendària.
2: Sí.
0: I, per tant, hem de donar gràcies de poder-la viure. Albert,
2: sí,
0: Pedrol...
2: també et diria que ja podria no ser a les 11 de la nit, perquè la gent que ens llevem d'hora a les 4 del matí, saps què vull dir?
0: Sí, ara canviaran l'horari dels partits pel nen. Sí.
2: No, pel nen no, i per vosaltres també, que també us lleveu a la mateixa hora que jo.
0: Jo no dormo mai.
2: Vale.
10: L'Ernest està criogenitzat a les nits.
9: Que el Madrid ganara el partido, ¿no? Sería buenísimo, ¿no? Ni pasillo, ni...
0: Això sí que seria una bona putada.
8: Buenísimo, ¿per què? Tu no ets del Barça?
2: No ets del Barça, tu.
9: Yo soy del fútbol, ¿vale? Entonces, habría liga. Hay liga, ¿eh? Si el Barça pierde todos los partidos, si el Barça gana todos y el Madrid nos gana, se le lleva el Madrid, ¿vale?
0: Ho deixarem aquí, la notícia aquesta de que reobre la pista de gel del Barça, bueno, la gent que ho busqui.
10: És que ens la pela moltíssim.
2: No, però sempre hi ha gent que li agrada patinar, no?
10: Sí, és que, clar. Bueno, és que superin el divorci com puguin.
11: Matina Codina. Tan bo que t'emprenyaràs quan perdis la cobertura de ràdio per culpa d'Unel. Cada matí a RAC 105.
12: RAC 105 Barcelona.
13: Molins ve de gust. Torna amb l'onzena mostra gastronòmica de Molins de Rei.
14: El cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig, vine a la plaça de la Llibertat i gaudeix de tapes i platets i de música en viu.
13: Vine a descobrir tota l'oferta gastronòmica de Molins de Rei.
14: Més info a molinsvedegust i molinsderei.cat/turisme.
12: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
15: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1-2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
16: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
17: Escupi.
16: Avui en fem servir moltes més.
17: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
16: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
18: Estar a casa i mirar cotxes per internet està molt bé, però el millor és agafar les claus, agafar el cotxe i anar a Mundiauto per veure, tocar i provar el teu nou vehicle. Mundiauto.
19: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
20: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
21: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
22: No podràs canviar d'emissora.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Nil Moliner. Recuerdo de mí,
1: en las noches de barra. Premis RAC 105.

0: És un dels artistes convidats que ha acceptat la nostra invitació als Premis RAC 105 pel dimarts que ve, dia 12, al Teatre Victòria, 6a edició de la Gala dels Premis d'aquesta Santa Casa, amb les actuacions, a part de la de Nil Moliner, de Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon, Nine. Si voleu viure en directe aquest espectacle de la música catalana, estigueu atents a l'antena d'aquesta casa per saber quan podreu aconseguir més entrades. El 12 de maig tornen els Premis RAC 105 amb el patrocini de Santander Es Music, D.O. Catalunya, Frit Ràbic, Lilla Diagonal, Som Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estrella Damm i President, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: President!
2: I President amb el suport...
3: El govern de tothom. És que estic rebent encara missatges...
1: Deu estar la ressaca.
2: De l'aniversari,
3: clar. Del meu aniversari d'ahir, dels meus 60 anys, estic rebent encara missatges.
0: Vol destacar algun d'aquests missatges?
3: Doncs sí. Mira, sí. L'últim que he rebut és de la Lady Gaga.
2: Què diu? Sí. En anglès?
3: Sí.
4: Com la Merche. Ai, la Merche, aquella, com es deia?
2: La Merche.
4: La que va cantar Eurovisió.
1: Pensa tu i ens ho dius, Alan.
2: Melody.
3: Tenim un missatge de Lady Gaga, diu... Felicidades, presidente, quieres ser mi novio, envíame 6.000 euros. Jo dic, gracias, te los envío enseguida.
1: Respongui aquests, que és important.
2: Ah, però vols el seu nòvio?
3: Bueno, no, però em fa il·lusió que siguem amics.
0: Bé, 2 minuts i les 10, Sergi Ferrer...
1: Digue'm. Què fet?
0: Avui el món està preocupat. Si més no, l'estat espanyol a Twitter, perquè aquest matí era trending topic, tendència de tuits, el missatge "Vamos a morir todos".
5: Qué fuerte!
1: No sé si ho sabeu, però hi ha un vaixell, ara mateix, amb 150 persones a bord.
6: A mi no em fa gràcia aquest tema.
1: Un moment, Marta. On hi ha un brot d'antivirus.
0: Sí.
1: Val? Que és un, com la seva pròpia paraula indica, és un virus que existeix de fa molt de temps. I que es contagia principalment per transmissió a través de la caca de les rates.
4: Que rico.
1: Però en algunes circumstàncies es pot contagiar entre persones. El tema és que hi ha 3 víctimes en aquest vaixell.
6: Hi ha morts.
1: Que deu ser un mal moment, no, per anar on estan els còctels i tal, i dir, tinc la pulsera, no? Si hi ha 3 cossos allà. El tema és que aquest vaixell atracarà a les Canàries per poder, diguem, donar-li una solució a les persones que estan allà, atendre'ls, etc.
0: Sí,
1: i ja es respira ambient de pandèmia, companys. Tot i que els epidemiòlegs han demanat, sisplau, que no condeixi el pànic, ha sortit Fernando Simón.
7: Tengo que salir hasta yo, imagínate.
1: Ha explicat que en principi, a més diu, creo que no va passar nada.
7: Uf, yo creo que no va passar nada, van a ser unos casos aislados.
0: Vols que el sentim, que tinc el tall d'aquest matí?
1: Evidentment que sí, Ernest.
0: Escoltem el Fernando Simón, que ha dit ell sobre l'antivirus.
7: Yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El antivirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. La transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil.
0: Bueno, que estabas dient tú y que no ens hem de preocupar.
7: Yo no creo que vaya a ser un problema.
1: Que aquest tio digui, yo no creo que, quan estan a punt de baixar 150 persones a Tenerife.
2: No té cap credibilitat.
7: Yo no lo creo.
1: El tema és que, clar, internet em va ple i he volgut rescatar uns quants tuits que em parlen.
6: No fan gràcia aquests tuits.
1: Moment, hi ha un que diu, es el momento de irse al monte y aislarse de la civilización porque vamos a morir todos.
6: No fa gràcia.
1: A Fernando Simón hay que amordazarlo y que no hable.
7: Yo no sí. Creo que sea la solución.
0: No, perquè amb el coronavirus vas portar molta mala sort, sí. Al porque principi. Perquè vas dir que tampoc passaria res.
7: Van a ser 3 casos aislados, nada más.
4: Sí. No, vas clavar, eh?
7: Bueno,
1: y aunque sí. Diu, yo ya he salido a aplaudir al balcón a las 8, que la OMS no me venga a pedir cuentas que ya estoy cumpliendo.
6: Poca gràcia, que poc respectuós.
1: Un diu, me parto, nos van a meter en casa porque no tienen gasoil y ya se están sacando el as de la manga. Gent que ja està fent la conspiració,
0: wow.
1: Que com no hi ha prou benzina...
6: Clar, per culpa de la guerra, a més faltarà la guerra, quin poc respecte a la gent. Va bé, això.
0: Marta, escolta i calla un
1: moment. Diu, a mi que no me pille un confinamiento en verano que no lo soporto, prefiero la muerte. Davant la possibilitat, eh?
2: Qué bestia.
4: Oh, como se muera alguien dirán uno menos en Canarias.
1: Si hay una nueva pandemia de me vuelvo tiktoker, es mi oportunidad. Diu un. No, tiktoker ahí. I un que diu, con mi barbacoa, mis botellines de Mao, mi bici estàtica, mis pales de playa i mi Nintendo. Así no. Espero yo la próxima pandèmia.
0: No, però és veritat que pinta un estiu amb moltes onades de calor.
6: Respecte.
0: Saps? Jo no em veig a casa fent tocs amb un paper de vàter al mes d'agost.
4: Oi, sí.
2: Si a més, jo tinc
0: moltes actuacions aquest estiu, jo de DJ i tal. No, tinc, no em va gens bé una pandèmia.
1: No.
0: que m'aniria bé per aprendre a cuinar una altra vegada, perquè...
1: Se t'ha oblidat ja.
0: Sí.
2: Ell va aprenent cada un temps.
0: En fi, algun comentari més d'aquest trending topic que es diu vamos a morir todos?
6: Que sigui respectuós amb la gent que s'ha mort, Sergi.
1: Principalment la gent el que demana és que el Fernando Simón es quedi a casa, perquè cada vegada que surt a parlar, cada vegada ens han tancat.
0: Per al·lusions, Fernando, t'agradaria dir alguna cosa?
3: Bueno, a ver, yo recalcar la tranquilidad que transmito, yo no creo que vaya a...
1: Goldi, no creo.
3: Bueno, que si me haces escoger... Jo crec que no.
5: A què es dedica vostè? Vull dir, tots aquests anys que...
0: Continuen al càrrec, no?
3: Sí, lo que pasa que no habían emergencias de alarmas epidemiológicas, entonces pues me he pasado ahora los últimos 6 años aprendiendo a tocar la guitarra.
1: Jo el que he vist és que té un sou de 5.200 euros al mes, per tant, ja pot tocar la guitarra.
3: És una guitarra muy buena que me he comprado, pero no...
2: Qué suerte.
3: Yo no creo que...
5: Encara vas amb aquella moto així, metalera, ¿sabes?
3: Y hacer surf en Portugal me iba a hacer el surf con mi moto.
0: Ya está. No,
1: surf con la moto.
8: Al final te parecías a mí porque te dejaste la barba y la gente decía, parece el rey de España ahora, es este señor.
3: Pues eso sí que lo puedo afirmar con certeza.
1: Y trabajeu igual, de intensidad.
3: Eso sí, pero yo no
9: Simón,
3: creo.
9: ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: está
9: la familia?
3: Bien, ¿qué tal
2: ¿cómo
3: tú?
2: Estás?
9: Hace tiempo que no hablamos.
3: Creo que no habíamos hablado nunca, de hecho, pero sí.
9: Los hijos, ¿qué tal?
3: Pues está muy bien. Ahora hace tiempo que no los veo también, pero está muy bien.
9: Pues dale recuerdos también de
3: tu
9: mi
3: familia,
9: padre.
3: ¿Qué tal está Luis?
9: Bueno, mal.
3: Está mal.
9: Estamos divorciados.
2: Me río.
3: ¿Por qué te
2: pero
3: ríes?
0: Está plural. Está plural, que hay que estar mal.
1: Tienes tres hijos si te interesa, Fernando.
9: Me pregunto cuando un record para la meva senyora y estén separados.
3: Ah, estás separado.
9: Y voy a dar explicando a tothom.
3: Lo siento pero, mucho, Luis.
1: Pero els hi dones els records o no, tu?
9: Sí que els hi dono.
1: Ah, hi ha bona relació, doncs.
9: No.
0: Ho deixo.
9: És una putada que em fan haver de donar records a una persona amb la que no parlo, però clar. És igual. Jo per respecte ho
2: que educat, no?
9: Gràcies, vista el bàsquet.
3: Si quieres venir unos días puedes venir a casa.
9: Con los tulipanes.
10: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Calvin Klein, Michael Kors i New Balance per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
11: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.

0: Maria, estàs en mute.
1: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
3: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
4: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
5: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
4: Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: Uala!
6: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
7: Ah, ¿cómo hemos cambiado?
8: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta Citroën.es.
9: My name is Alex Warren.
10: Arrac 105.
11: Estàs escoltant. Sí.

0: tabernària fanfarrona de l'Àlex Warren, que ens convida a brindar per aquest nou dia. 6 de maig, dimecres, got mig ple. Mar Puga, bon dia.
1: Bon dia, Ernest.
0: Quina vibra t'envaeix aquesta hora del matí. Com estàs?
1: Bona, bona, bona. Contenta, sí, tranquil·la. Bona setmana. Vaig dir-ho ahir, venia d'una ratxa dolenta i ara he anat cap amunt. És que la vida, és veritat que és una muntanya russa, eh? Que de sobte tens picos, no?
0: Sí, mentre estigui equilibrat, no? Mentre...
1: Sí, clar.
0: O fins i tot mentre predominin els bons moments respecte als dolents,
1: sempre.
0: No?
1: Sí, sempre. És important ser conscient, eh? De, ja, saps? Sí. Ara no estic bé, permetre't estar malament. O sigui, molt bé.
0: Molt bé, doncs està bé aquest missatge filosòfic sobre la vida. Que ens dona per començar les efemèrides i commemoracions. La Mar Puga, aquesta és l'hora tronera del matí, acudirà.
1: Ho hem dit, però ho repetim, que avui fa 17 anys d'un gol d'Iniesta que va fer història amb el Barça.
2: És la centrada d'Alves, Terry amb el cap, el control de To, treu la pilota malament, Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol! Gol!
0: Déu-n'hi-do, quin xut que es va treure des de la frontal de l'àrea. Andrés Iniesta, un dels gols més mítics de la història del Barça, va passar el 2009, tal dia com avui, semifinals de la Champions, a Stamford Bridge. El Barça estava eliminat fins que al minut 93 va sortir el de Fuente al Villa, va fotre aquell xut brutal a l'escaire. I avui us estem preguntant on éreu, amb qui estàveu, com ho vau celebrar?
3: 608-71-7141.
0: Mira, escoltarem alguna reacció ja que ens arriba. Vinga. Al WhatsApp del programa, 608-71-7141.
4: Bon dia, Matina Codina. Doncs jo sóc un dels pares d'aquesta nit. El meu fill gran és d'aquell dia. Va néixer després el 22 de febrer i, bueno, i el petit és fruit de la remuntada del Paris Saint-Germain. O sigui, imagina com vaig jo.
0: Bueno, un culer que sempre marca un gol més després del partit i que engendra criatures. Sí, sí, s'ha parlat moltes vegades del baby boom que es va produir després de l'Iniestazo. Més comentaris.
5: Hola, bon dia. Jo sóc la Irene i sóc farmacèutica i aquella nit estava de guàrdia i, per suposat, no estava veient ningú perquè tothom estava veient el Barça. O sigui que vaig cridar i ho vaig celebrar jo sola dins de la farmàcia i ho recordaré sempre. Un petó.
0: Suposo que et vas prendre algun medicament que excités el teu sistema nerviós central encara una mica més, o potser al revés.
1: Una valeriana.
0: Sí, sí, es van produir moltes estampes realment històriques que anirem repassant al llarg d'aquesta hora amb la Mar Puga. Per tant, si voleu, ens expliqueu com recordeu l'Iniestazo que va permetre al Barça contra el United a Roma guanyar una Champions de les que té el seu palmarès. Més cosetes d'un 6 de maig.
1: Doncs mira, a Londres se celebrava la coronació de Carles III del Regne Unit 70 anys després de la seva mare, l'Elisabet II. I ens anem als Estats Units. El 2004 s'emetia l'últim episodi de la famosa sèrie Friends, que estem escoltant aquesta mítica cançó. Va tenir una durada de 10 temporades i l'altre dia recordàvem, Ernest, que els actors encara cobren uns 20.000 euros per emissió de cada capítol. Vull dir que Déu-n'hi-do, Friends, la història que ha fet.
0: Continuen guanyant calés amb els drets de tots aquests episodis de 10 temporades. Start spreading the news. No ens movem de Nova York, Mar Puga.
1: No, perquè el 1835 apareixia el primer número del The New York Herald. The New York Herald.
0: Trobo que vocalitzes molt amb accent anglès perquè no es notin les cagades.
1: Exacte. No, però és així, és Herald.
0: Està bé.
1: Era un diari de gran tirada editat a Nova York entre el 1835 i el 1924.
0: I dia important pels aficionats de l'acordió.
1: Avui és el Dia Mundial de l'Acordió i per això escoltem un dels millors acordionistes catalans, que és Joan Garriga, cantant de La Trova Kung Fu.
0: Quins famosos no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari?
1: El periodista Pedro Piqueras, que avui fa 71 anys, també la vicepresidenta del govern Yolanda Díaz, fa 55, l'actor George Clooney, per favor, que sexy, en fa 65. Ja li has dedicat un cafè avui o no, al Clooney?
0: Hòstia, és que el cafè que prengui jo no està a l'alçada del que ell ofereix en els seus anuncis, perquè jo bec cafè de màquina i creu-me que ho pateixo cada dia.
1: És un altre rotllo.
0: Però bueno.
1: També una actriu meravellosa, ella és la Clara Segura, avui fa 52 anys, des d'aquí la felicitem i li enviem un petó.
0: Boníssima.
1: I s'atura el món perquè avui en fa 68 una icona del nostre país, ella és la Lolita Flores. Vinga, va.
0: Una rock con bacalao.
1: Oh.
0: En lo alto del puerto.
1: A ballar tothom.
0: Que mañana es domingo. Saltamos por domingo.
1: Cuchibiri, cuchibiri.
0: Cuchibiri, cuchibiri. I el dia d'avui també serà recordat per l'avançament d'un nou tema d'un mític grup del rock and roll.
1: Doncs sí, recordem que el Rolling portem dies dient que llançaran aquest nou disc, Foreign Tongues, el 10 de juliol d'aquest any. És el seu 25è àlbum d'estudi, enregistrat a Londres en poques setmanes, i inclourà noves cançons amb influències de blues, rock i country. Doncs ja han publicat una cançó. Es titula In the Stars i l'escoltem ara mateix.

0: malgrat la seva edat avançada, sembla que el temps no passi, i ja sabeu que hi ha una frase que diu que els vells rockers mai moren, i així sembla que estigui succeint amb els Rolling Stones, eh?
1: Sí, deixa'm dir que aquest disc comptarà amb col·laboracions com Paul McCartney o Robert Smith, i fins i tot una participació del bateria Charlie Watts, i els fans, molt fans, que no s'esperin de moment cap gira, perquè això no s'ha anunciat.
0: No, suposo que per riscos cardiovasculars.
1: Sí, anava a dir, tenen complicat.
0: Marc Puga, moltes gràcies.
1: A tu, carinyo.
0: Un quart i un minut, doncs, al matí. Canviem molt d'estil musical i posem bombo amb l'electrònica de David Guetta. Un dels seus grans números, aquest Memories, amb la veu de Kid Cudi.

0: A veure si aquest any en treu alguna que estigui a l'alçada d'aquest èxit. Estic parlant del DJ australià Cyril, que es va encarregar de versionar l'original de Susie 4 i Chris Norman, l'Stumbling In. 10 i 21, avui estem recordant l'Iniestazo, fa 17 anys.
1: Home, 17 anys ja.
0: D'aquest gol a Stamford Bridge.
2: La sentada d'Alves, Terry amb el cap, el control de To, treu la pilota malament, Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol!
0: Un d'aquells moments de la història del futbol i de la vida, diria jo, en què tots recordem on érem, amb qui estàvem i com ho vam celebrar. És això exactament el que us estem preguntant al 608-717-141, WhatsApp del Matí de Codina.
3: 608-717-141.
0: Les respostes són moltes i variades. Hola, bon dia.
4: Bon dia, Matí de Codina. Doncs sí, jo me'n recordo perfectament d'aquest dia, perquè vam haver de marxar a urgències a portar el meu sogre, que s'havia tret la sonda urinària sense voler.
0: Hòstia.
4: I, hòstia, jo vaig dir un dia, ara no em podia quedar sense escoltar el partit. Me'n vaig anar a buscar en una botiga un MP3 per poder escoltar, que portava ràdio.
0: Sí.
4: I estava a fora, a urgències, quan van cantar el gol i vaig fotre un crit enorme. Tota la gent es va girar a través dels vidres i vaig fotre allà un espectacle.
0: Jo estava en un pis de l'Avinguda Meridiana i vam sortir al balcó a fotre crits.
1: Era
0: espectacular. Bé, començaves a veure focs artificials per tota la ciutat de Barcelona, senties els crits de tots els balcons de l'Avinguda Meridiana. Va ser realment un moment de pell de gallina. Ara entens perquè a vegades parlem tant de futbol, no, Marc Puga? Perquè desperta passions.
1: No, ja m'ha quedat clar fa mesos, això. No cal el gol de l'Iniesta.
0: L'opi del poble. Va, amb més comentaris, com per exemple aquest. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs jo recordo aquell dia, estava a un bar.
0: Sí.
5: Perquè llavors no tenia internet pirata ni res. Va ser el moment més espectacular de la meva vida. Al marcar el gol, la gent es va aixecar de les taules, botellins pel terra, volant, taules pel terra, tot cristalls trencats i tot beguda pel terra. I, bueno, una eufòria. Després la gent va marxar al bar, tot allí, tot rebentat, i molts van fer simpa i tot, d'alegria i tot.
0: És que el futbol té aquestes sorpreses. Quan menys tu esperes, al minut 93 sí que és cert que era aquell Barça ple d'estrelles, no?, de Messi, Iniesta, Xavi i companyia. Va, l'últim missatge que escoltarem és que són molt llargs. Aquest. Hola, bon dia.
6: Bon dia, matineros. Pues jo vaig ser un dels afortunats que vaig estar a Stamford Bridge aquell 6 de maig del 2009.
0: Quina enveja, nano.
6: Ens vèiem ja, evidentment, eliminats, però aquell xut impressionant del Don Andrés Iniesta va ser, una experiència brutal. O sigui, i després, quan vam arribar a l'aeroport, els hi vam fer el passadís als jugadors quan anaven a agafar l'avió.
0: Espectacular, viure-ho allà,
6: Molt emocionant. I em vaig fotre un fart de plorar brutal quan va acabar el partit.
1: Ai, que mono.
6: Vinga, una abraçada i felicitats pel programa.
0: Gràcies.
1: Hòstia, que emoció, 17 anys després.
0: Home,
1: eh?
0: I tant. Iniesta traient-se la samarreta, Guardiola corrent per la banda, poder viure allà a Stamford Bridge. Hi ha un altre missatge d'un minut 33 segons que escoltarem després d'un altre culer que estava a les graderies.
1: També estava allà.
0: Si no ho podem oblidar, els que ho van viure des de la tele o la ràdio, els que estàveu allà ja no m'ho puc ni imaginar.
1: Saps què faré ara? Digues. Perquè tinc ganes de mirar aquest gol. Jo que no l'he vist mai. Doncs, ara, mentre sona la cançó, vaig a mirar el gol d'Iniesta.
0: Un gol que has de saber que és insuperable.
1: Val.
0: I inigualable.
1: Val.
0: Així es diu la nova cançó de Max Navarro. Inigualable.

0: RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Max Navarro.
2: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
1: Premis RAC 105.
3: Tiri, tiri, tiri.
4: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
5: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a líniadirecta.com.
6: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
7: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
10: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
10: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
11: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
12: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
13: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar, hasta 30% de descuento.
14: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
15: Connectar bé és molt important. I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
16: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
15: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
17: Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
18: Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
17: Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
18: El dia quan ens vingui bé?
17: Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
18: I a mi?
19: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.

0: Tothom tria el seu camí a la vida i cada camí porta un resultat diferent, no?
1: Sí.
0: Jo només et puc assegurar una cosa, que és que el camí al Matadero te l'animem nosaltres cada dia. T'ajudem a matinar des de RAC 105 i aquest programa despertador que es diu Matina Codina. Sopa de Cabra, amb la nova versió 2026 del seu clàssic. Amb Su i Mon DJ. Bon dia, Marina Castellví.
2: Bon dia.
0: És un plaer saludar-te.
2: Cada matí.
3: Ara, ja s'ho saps.
0: Avui la Marina ens porta el seu rànquing personal dels comportaments més mal educats.
2: Oh, sí, a veure, és que la cosa és que avui he vist una notícia que sincerament no sé si sorprèn tant, perquè s'ha publicat un rànquing dels països més educats del món i Espanya ha quedat fora del top 20. Concretament estem al lloc 22.
0: Home, tu viatges pel món i detectes un espanyol a 20 quilòmetres a distància.
2: Això és veritat, i un cada any encara més.
0: Els crits que foten.
2: Absolutament. Sí, sí. De fet, el rànquing és líder en Japó, com és lògic, he estat a Japó i ho puc confirmar, Canadà sí. i el Regne Unit.
0: Molt disciplinats, molt cordials, molt amables, no?
2: Sí, segons aquest rànquing, aquests països destaquen per la seva paciència i la seva cortesia. Clar, i aprofitant això, he decidit fer el meu rànquing personal de les coses que em semblen més de mala educació.
3: M'encanta.
2: Si us sembla, comencem.
0: Endavant.
2: La primera cosa que em fa moltíssima ràbia que et diguin és que tu, sense preguntar, que algú et digui: ai, aquests 2 quilets de més que t'has posat a sobre, et senten genial.
0: Sí, això es diu excés de sinceritat.
3: Això no és mal educat, això és ser gilipolles.
2: Sí, això és ser un imbècil.
3: Sí, tu no has de dir del cos a ningú. Cap, tu, no, és que no, és que m'emprenya.
0: A mi una vegada una familiar meva m'ho va dir, això. Una mena de tieta llunyana que tinc jo.
2: Doncs li dius.
0: Hòstia, feia temps que no et veia. Diu, t'has posat tuixonet, no?
2: Sí, t'has posat de bon any, et diuen.
0: Sí, ai, sí, escolta'm, calli.
2: Per dir-ho amb eufemisme, no? En fi. Una altra cosa que també em sembla que...
3: Oye, Dani, lo mío tiene arreglo. ¿Sabes qué voy a dirte? Lo tuyo no.
0: Però no t'enfadis.
3: Home, clar que m'enfado. Em molesta molt la gent que parla del cos de l'altra gent.
0: T'ho han dit alguna vegada o no?
3: I tant, que m'ho han dit. A qui no li han dit? Sí. Sí, sí, no, molesta, molesta. I a més afecta molt a moltes persones, a l'autoestima i a inseguretats i temes personals, que, pues, que després has de treballar i pagar-te una teràpia, paga'm-te un psicòleg.
0: Normalment, qui et diu això està molt pitjor que tu, també ho sàpigues.
3: Està molt pitjor.
0: Va, sí, seguim,
2: que no,
0: seguim.
2: No s'ha d'opinar de coses aliens, i això és així. En fi, una altra cosa que em sembla de molt mala educació és estar parlant amb algú i que aquesta persona estigui mirant el mòbil. Què estàs mirant tan interessant que no pots ni mirar-me el ull?
3: Ara.
2: El mòbil te'l fots pel cul.
3: Molt ben dit.
0: Això em posa molt de mal humor a mi, especialment aquí al programa.
2: Ui.
0: No, quan estem, hi ha algú que està fent una secció o estem explicant alguna cosa hi ha gent que està mirant el mòbil, que dius, escolta, pots atendre, sisplau, el teu company que s'ha currat aquí un tema.
3: Tens tota la raó.
0: Què collons fots mirant el mòbil?
3: Tens tota la raó.
0: I cada vegada que ho dic encara em contesten.
3: No, això no, veus? Jo, per la meva part, jo accepto la meva... No, jo ho faig, i jo accepto la meva part de trista addicció a les tecnologies, i és veritat que

0: intento posar el meu avió, no tenir-lo lluny, bé, si no...
1: Tu no pateixes, que ara, no pateixis, que ara que no ens escolta ningú, tu ets la meva preferida, Marta.
0: Això li va a tothom.
2: En fi, qui s'hagi hagut de sentir al·ludit ja se n'haurà sentit. També una altra cosa que em va passar l'altre dia, que
1: vam
2: fer, és que t'agafin coses teves sense dir-te res.
0: Ah,
2: l'altre
0: no.
2: dia estava fent el meu TFG dels collons, que no puc més, amb el meu ordinador, estava amb el meu ratolí, amb el meu portàtil. El vaig deixar un moment, me'n vaig anar a fora a comprar un moment, vaig tornar, i el ratolí havia desaparegut. Ui. Em vaig passar tota la tarda buscant el ratolí i li pregunto al meu company de pis, escolta, que has vist un ratolí de color gris? Ai, és que potser l'estic fent servir jo. Bueno, és que potser ets una mica, gilipolles, saps?
1: Ja, demana les coses. Ma.
2: Demana-m'ho.
0: És que tu no ho fas.
2: Compartir és viure i viure és estimar. Jo no tinc cap problema, però demana-m'ho. Siguis una mica educat.
0: Absolutament.
1: Doncs per mi això seria en 2 anys de presó, ja t'ho dic ara.
2: No, és que jo com una desgraciada buscant el ratolí donant voltes per casa.
0: És un furt.
1: Va, escolta'm, anem amb les dues últimes coses.
2: Sí, ai, se'm parla de la gent que escolta música o vídeos de les xarxes sense auriculars en llocs públics.
0: Oh, mira, ho diu. Això a l'autobús... Jo agafo molt l'autobús cada dia, de fet, no? I hi ha gent que va amb els reels, a un volum, que no et pots posar auriculars. Si no tens auriculars, no ho escoltis. Ho escoltes a casa teva. Estàs en un lloc públic.
2: Sí, no, que foten... Bueno, en fi, em fa molta ràbia. I finalment... Una cosa que de vegades em passa aquí quan vinc aquí a fer pràctiques s'està tancant la porta de l'ascensor als morros d'algú i aquesta persona t'està veient, estàs tenint contacte visual amb aquesta persona i no fa el possible per tornar a obrir l'ascensor i
0: lleig.
2: Que tu puguis passar. És molt lleig.
0: A més, és com, dissimula.
1: Faig veure que no arribo. Ai, perdona.
0: Es posa amb el mòbil i fas veure que no veus algú.
2: Ens hem mirat als ulls. Sí. Fas el favor d'apretar el botonet aquell i em deixes passar a mi.
1: Hey, perquè a més ara tenim un problema aquí, que és que hi ha dos ascensors en aquest edifici i en hora punta van molt sol·licitats, però és que ara n'hi ha un que no funciona amb la qual cosa era un ascensor fent de treballant per dos ascensors.
0: Mira,
1: amb la qual cosa, si el perdies...
0: Sabeu?
1: També us dic una cosa, estem a la planta número 3, No costa res fer una mica de cames, Marina?
2: Mira, que m'ho hagis de dir a mi, això, Ernest, que entreno cada dia.
1: Sí, però l'ascensor et fa mandra. Vull dir, et fa mandra baixar les escales.
2: És que ara mateix tinc unes agulletes que em moro, que si pujo les escales...
0: Jo he de dir, que sóc la menys esportista i la que menys es cuida d'aquest programa, que no havia vist les escales en els... Pues ja mesos que porto aquí, des de l'agost.
1: No havies vist les escales.
0: I en aquesta situació...
1: La pitjor excusa que s'ha dit mai.
0: No, que no sabia ni on estaven les escales. I ara la situació límit de l'ascensor, que només funcionava un, l'altre dia, per primera vegada a l'edifici del grup Godó, vaig baixar les escales.
1: I què tal l'experiència? Què tal?
0: Em vaig cansar i no em va agradar, perquè més com bé saps...
1: Baixant les escales et vas cansar?
0: Sí, home, sí, pujar-les. No ho he fet ni em trobareu. No, les vaig fer... No em va agradar, no em va agradar. I a més amb la sabata que jo porto no acostuma a ser còmoda, però ho vaig experimentar, nois, i tota una experiència.
1: Ni que sigui per salut, ho dic jo que fumo, però hòstia, tant en tant pujar les escales estaria bé.
0: Tens tota raó. I jo visc a un quart. Si ho fes cada dia, sí que cada dia pugés al meu quart.
1: Per un tema que tindràs 50 anys i no podràs travessar el carrer, carinyo.
0: No, sí, ho sé, jo sé que jo estaré cascada. Jo estic molt pitjor que gent de 50, amb 26.
1: Marina, aquesta secció ha estat molt bé i a més ens ha fet reflexionar.
2: Exacte.
1: 4 minuts i 3:15.
2: A vosaltres.
1: És un plaer saludar-te cada matí. Marina Castellbí! T'agrada Justin Bieber?
2: Home, m'encanté. És que sóc del 2004, sóc època Justin Bieber total.
1: Va per tu.

0: viscut un repunt de la seva trajectòria després de l'actuació a Coachella, cançons com per exemple Baby, han tornat a reflotar, o Beauty and a Beat, per exemple. Ara l'escoltàvem al costat de DJ Snake, aquest DJ britànic que li va produir el Let Me Love You. I ara viurem una escena també bastant romàntica.
1: Ai, m'encanta.
0: Sí, estem trucant la Violeta. Si l'agafa. Si no, preparat per trucar el següent, Que tenim dues trucades pendents abans de les 11 del matí.
1: Exacte.
0: Aquí al Matina Codina, perquè avui hem procrastinat una mica amb el tema aquest de trucar. Va, dos tons més. Desperta@rac105.cat si vols encarregar la teva trucada. Hola? Per sopetre algú que estimes. Violeta, sóc l'Ernest Codina.
1: Vols pèls?
0: Et truco des de la ràdio.
2: Hola,
0: bonica.
1: Hola,
0: què tal? Com, com estàs?
2: Hola, quina il·lusió, per favor.
1: Que mona, doncs mira, hem estat a punt de penjar, Perquè t'ha costat agafar-ho.
2: Ostres.
0: Que, escolta'm...
2: Estic amb una amiga fent un cafè, no l'agafo, que l'agafi.
1: Ah, sort de l'amiga.
0: Escolta'm...
2: Ostres, quina il·lusió.
0: Que en vius de bé, no? 3:15 al matí, un cafè amb una amiga.
2: Calla, no ho diguis mai, això, no ha passat.
0: Ah, calla, t'has escapolit una mica de la feina, no? Avui, però és avui que fas 40 anys.
1: Ningú ens escolta.
2: És avui.
0: Avui tens barra lliure, carinyo.
2: Va, avui sí.
0: Sí, escolta'm, què? Hi ha hagut alguna sorpresa a part de la trucada de RAC 105 o no avui? Perquè 40 anys s'han de celebrar, diuen.
2: Això diuen, no, encara no. Bueno, la meva parella m'ha portat un
1: pastisset. Mira,
0: que mona. Escolta, l'Enric socorre molt, El tens ben enamorat, aquest tio,
2: Sí. Ja ens coneixem de fa molts anys. I tenim dues nenes en comú, sí.
0: Doncs mira, de tota la família ve aquesta trucada, diu, encara que no li agraden gaire les sorpreses, tot i que jo et veig contentota, Diu, aquesta trucada és per traslladar-li tota l'estima de totes les persones que l'envolten, en especial de les teves petites, la Bela i la Cala, i la teva parella, l'Enric, de tota la teva família i amics, per molts anys. Has vist?
2: Moltes gràcies.
1: Bela i Cala, quins noms més guais.
2: Sí,
1: no, poc comuns.
2: Sí. Bueno... Sí, poc comuns, però...
1: Bé,
0: està bé ser original a la vida i una mica creatiu, no? Perquè si no, tots ens diríem igual, no? Quina merda. Escolta'm, Violeta, tu també tens un nom preciós i molt primaveral, no?
2: Sí.
0: Escolta,
2: és per l'època, sí.
0: Un brindis per tu, que acabis de tenir un feliç aniversari, Els 40, benvinguda als 40, t'ho dic jo, que ja els vaig fer el novembre passat. Que siguis molt feliç amb tots aquests anys bonics que et queden de viure plenament. I no sé si t'agradaria tancar la trucada amb algun missatge, ja que l'Enric s'ho ha currat i les nenes i tal. No sé si vols dir alguna cosa que quedi enregistrada.
2: No, moltes gràcies, us estimo moltíssim i que moltes gràcies.
1: Que mona.
2: Que estic encantada.
0: Ens ha agradat parlar amb tu, Violeta. Adéu.
2: Igualment, gràcies per trucar.
0: Un petonet. Gràcies. Si voleu encarregar una trucada, insisteixo, el correu és desperta@rac105.cat. Quan tornem de publicitat en farem una altra.
3: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
4: RAC 105 Barcelona. Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fanca Aventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
5: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
4: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
5: Per a més informació, meetingcamper.com. Tres jubilades, un pla, zero límits.
6: Arriba a Barcelona Pensionistas, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
5: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
6: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
5: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
7: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
8: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
9: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
10: A RAC 105 hi ha ocasions en què sents veus.
11: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
12: Això va per mi o no?
13: Tampoc ho diràs per mi, no?
14: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
15: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
16: De 11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
17: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
18: I les nits de divendres i dissabte,
19: de 9 a 12,
20: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
21: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
22: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.
23: RAC 105. Hey, it's Taylor Swift.
24: Estàs escoltant

0: de fons la Taylor Swift.
1: Dale.
0: Hola, Aran.
1: Ei.
0: Aran, mira, em dic Ernest Codina, no sé si et sona el meu nom, però presento un programa recent que es diu Matina Codina.
2: Ah.
0: Sí, eh?
2: No, no l'escolto.
0: Val, perfecte. No passa res. Apunteu aquesta pífia, sisplau.
3: No,
2: estic en directe.
0: Sí, estàs en directe. Et truco de part de l'Estel i la Margarida, que són la teva germana gran i la teva mare, no?
2: Sí.
0: Que elles suposo que sí, sí que escolten el programa. I et volen felicitar tu i el teu germà Isard. Quins dos noms tan macos, Aran i Isard, no?
2: Sí, i Estel.
0: I Estel.
2: Tots els germans.
0: Tres. Hòstia, fa goig, eh? No? Aran, sí, sí. Isard i Estel.
4: Que macos.
2: Sí, sí. Macos.
5: Ahí està, exclusiva. Vale.
1: Preciós.
0: Molt bé. Doncs, escolta,
2: molt hippies.
0: Sí. Sou una família hippie en general o no?
2: Ho érem. Ara ja.
4: Ara una hipoteca, modern,
2: No tant.
0: Ara sou nuevos ricos, no? Nuevos ricos.
2: No, no, tampoc, tampoc.
0: No, no. Perfecte. Però quan dius que éreu hippies... Sí, perdona, hippies. Normalment ho faig millor, eh? T'he de dir, no, sí. No he escoltat mai el programa, però normalment ho faig millor.
4: Jo crec que s'enganxi, eh? Amb aquest tram tens nervis perquè és un oient, no?
0: Sí, exacte. Quan dèieu que éreu hippies, és a dir, quin modus vivendi m'he d'imaginar? Viviu en una comuna?
2: Bueno, fèieu caca en un forat? Menjar, fruita, verdures... No.
4: Tot el dia espullant.
2: Una casa, però menjar saludable, aquestes coses.
0: Perfecte. Li faràs un petó al teu germà, que sou bessons,
2: I
0: vau néixer el mateix dia, no? Ara fa 40 anys.
2: Casualitat. Sí, sí.
0: Carai. Doncs escolta, festa grossa doble, evidentment. I un petonarro de tota la teva família que diu que continueu sent tan bons nens, tan bons fills, que us estima molt tothom, eh?
5: Fixa.
2: Moltes gràcies.
0: Una abraçada molt gran i a partir d'ara desperta't amb el Matina Codina, que ja veuràs que comences el dia.
4: Més som una mica hippie.
0: Més encigalats. Adéu-siau.
2: Ho intentaré.
0: Suposo, Toni Clapés, bon dia.
6: Què tal?
0: Que per guanyar-nos aquest oient ho hauríem de fer millor del que ho fem, no?
6: Sí, això t'anava a dir, perquè si diu que no escolta el programa i bueno, la trucada que heu fet era lentota, avorrida, insípida...
4: Ai, tot això?
6: Patètica.
4: No. Patètica?
6: No crec que digui...
4: Tras, Ernest.
6: No crec que tingui la inquietud d'anar-vos a buscar a partir d'ara.
0: Hòstia, m'ha fet una mica normal.
4: Crec que no li agrada.
1: No. Jo també ho crec, Marta.
6: Una mica cruel.
0: Què li hauries preguntat, tu? No sé.
6: No, escolta, a mi no m'emmerdis. Jo tinc el meu programa cada tarda. Tenim una escaleta perfecta.
0: Perdona, el dia que vaig estar als Taloners promocionant el llibre del Matina Codina, que si no el teniu, feu el favor de comprar-lo. Si us plau, està a la venda, eh? Us el firmarem quan ens veiem. Quan vaig venir, em vas dir que trobaves que me'n sortia molt bé de fer aquestes trucades despertador, que ho trobava molt complicat de fer, i que vull dir que ara no sé per què m'estàs dient això.
6: Perquè això no vol dir que sempre et surtin bé.
4: Però quan fas això, Ernest? Que fa un mes?
6: Ara.
0: Sí.
4: Doncs t'has relaxat.
6: Fa un mes.
4: Sí, t'has relaxat. I jo, si alguna cosa porto dient, és que no ens podem relaxar, Ernest. És
7: veritat, covall, era molt pesat quan li va picar per dir això.
0: No provoqueu el senglar, perquè el senglar té uns ullals que fan mal.
6: A mi m'agrada molt com fas les trucades, jefe.
4: Una rata.
0: Gràcies.
6: Tens talent.
0: Bé, Toni Clapés, per on comencem avui? Pel pitjor o pel millor?
6: Sí, mira, avui comencem pel pitjor del programa, que avui, deixem que et digui, que ha tingut un nivell d'humor, en línies generals, sota zero, eh?
4: Ostres!
6: Dolent com una mala cosa.
1: Vaja.
0: No sé, doncs, algú em deia, algú que era guionista, em sembla, el Xavier Cazorla, que m'havia de posar les piles, que havia relaxat.
4: Ah, sí.
0: Doncs els guionistes que feu els acudits, potser també us heu relaxat una mica, no?
4: Ara, bueno, és veritat que hem provocat el senglar. Passa que nosaltres estàvem relaxats de fa temps, llavors ara és culpa teva. Clar. Nosaltres ja ho estàvem.
6: I la improvisació, que també hi ha... Mira, avui la primera gracieta a les 7 del matí, que l'ha fet l'Alan.
4: És que l'Alan,
1: a part de casos tontos,
6: ha dit una cosa que ja ha estat una merda, ja com un piano només començar.
4: En el Pere Calvo.
8: En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
9: 1, 30, 33, 34 i 43.
8: Sempre ben jugat.
0: Què, us ha tocat l'Eurojackpot o no?
4: Sí.
0: Us ha tocat o no?
6: Quan ha dit el número és 1, he pensat, quin susto.
4: Era bona.
7: A més, l'Alan fa una cosa que és riure a ell.
3: Sí. Riu ell del que acaba de dir.
6: Em recolzo a mi mateix.
7: Que és bo, no?
0: Escolta, recull responsabilitats a l'Illa, vull dir alguna cosa a dir, perquè clar...
3: Sí. Bueno, potser, està, sí. Estava adormit, eren les 7 del matí.
4: Era bona.
3: I la noia ha fet i m'ha fet gràcia.
4: Era bona.
0: És veritat que a les 7 estem freds.
6: Bueno, declaració d'intencions de l'humor que vindria les següents hores.
4: És veritat.
6: Per no parlar dels 2 minuts que heu perdut avui produint una trucada en directe perquè no teníeu el telèfon concretament.
0: Estic molt a favor que aquest ha estat un dels pitjors moments del programa.
6: Avui ni concentrats, ni encertats, ni res.
0: No, mira, et diré una cosa. I ara, quan s'acabi el programa, vaig al metge. Perquè m'estic notant molt angoixat, no tinc manera. Igual, això ara no, la gent no n'ha de fotre res, tampoc. Però, no, vull dir que no us penseu que sempre estic bé, jo. No? Avui, per exemple, tinc un dia així com angoixat. I, bueno, és igual, falta l'aire una mica.
4: No venguis demà, ja presento jo l'Ernest.
3: Sí? Com ho faries?
4: Si estaràs més tranquil. És que així és tranquil.
7: No l'angoixis més.
0: Ho atribueixo una mica... en el moment, o sigui, que portem ja molts programes aquesta temporada.
3: Sí,
0: i que crec que la sensació generalitzada de tota la gent que ens està escoltant treballant és com, hòstia, necessitem vacances. Però vacances de veritat, no un cap de setmana llarg, hòstia.
3: Però saps què ens va afectar molt aquest cap de setmana llarg? Perquè tothom vam tornar pensant, és que hauria de ser així cada setmana, hauria de ser setmanes de 4 dies.
0: Sí, mira com estic jo, estic pitjor.
3: Ja.
4: Però vas descansar?
0: Hòstia, el que no sé és descansar.
3: Ah, exacte, és que és això.
7: Hem estat fent una teràpia d'una hora, l'Ernest i jo, i tampoc ha servit de gaire, perquè és que el problema és... Ell vol anar al metge perquè li diguin que està bé, perquè jo l'entenc, jo sóc com ell.
3: Per seguir.
7: Però és que, clar, però és... Ets tu que has de descansar, que has de respirar, que has de dormir hores.
4: Clar. Com un exercici ara de respirar.
0: Tot això ho deia perquè crec que hi ha un punt de col·lapse, un punt de sobrecàrrega.
6: Que xulo, no? Col·lapse.
4: No és xulo, això, Jordi?
7: No.
6: Col·lapses el programa.
0: Sempre dius que xulo quan després d'una desgràcia.
3: Bueno.
0: L'altre dia va dir, han mort tres persones a un creu i diu, que xulo.
6: Xulo.
7: És que no sap dir res més.
6: Home, que xulo, perquè la resta s'ha salvat. Que xulo.
7: Exacte. Ah, val. Que col·lapse. Sempre veu el got mig ple.
4: Col·lapse de morts.
3: Jo ara entenc que no et falti l'aire, Ernest, de vegades.
0: No? Anem al millor moment del programa.
6: No, l'aire falta en aquest estudi, també, per tot el que et digui, perquè et negues a posar l'aire condicionat i estic aquí, que estic a punt de morir.
7: Per això us ofegueu.
6: Ara mateix, però bueno, és igual.
0: Hem fet alguna cosa bé avui o no?
6: Mira, el millor del programa, si m'he de quedar amb alguna cosa, ha estat potser el Sergi amb el que no entén dels bancs.
0: Potser.
4: Que dolent ha estat el programa.
6: Que bueno, ha estat una crítica social en la que coincideixo plenament.
3: Gràcies.
6: M'ha fet especial gràcia, Sergi, això que has dit, de que si et roben el mòbil i et fan, o sigui, es fan una transferència des del teu compte, el codi de seguretat que t'envien, te l'envien al mateix mòbil. El mateix mòbil robat.
3: No, és veritat. Sí, jo ho he explicat millor, però és ben bé.
7: Era això. Jo ara no l'entenia gaire.
0: Bé, després de totes aquestes reflexions, ja sabeu que el Toni ens posa una nota del 0 al 10.
7: Toni, reflexió.
0: De moment no s'ha donat mai, em sembla, està per sota 0.
3: Ah, en negatiu.
6: Exacte.
7: Avui ens ha restat 4 punts.
0: Però és veritat que després d'aquest moment que hem improvisat la trucadeta, ha dit que ja havíem perdut 4 punts.
3: 4,
0: punts. Amb la qual cosa avui partim... És, la nota és del 0 al 6, segur.
6: Vas bé.
0: Endavant, Toni.
6: Per un programa amb seccions puntualment interessants, però avui amb un sentit de l'humor patètic i errors de producció, la nota del Matina Codina d'avui és... un 0 i mig.
3: Toma!
7: Mira, el meu primer examen a la uni suspès va ser d'un 0 i mig. O sigui, està il·lusió, en certa manera.
10: Mira, el mateix.
4: Què era l'assignatura?
0: Mig punt de merda, avui.
7: Lengua 3.
3: Això és que va posar bé el nom, però no el cognom.
0: El marge de millora és molt. Amb la qual cosa ens hem d'agafar aquí.
7: És
6: un mig punt gràcies al Sergi, eh?
7: Gràcies, Sergi, per fer 0 i mig.
3: La meva secció val un 0 i mig de merda, eh?
0: La resta hem tret un no presentat.
7: Exacte.
4: Un altre cop.
7: Ni les puntua.
0: Bé, tot i així, gràcies, nois.
7: Gràcies,
0: que no. Que us digui.
6: Gràcies, visca la ràdio.
0: Sí, encara que sigui una merda. Gràcies a l'Lillo.
3: No, un plaer.
0: Gràcies a Marina Castellví.
7: Gràcies a tu, Ernest.
0: Vinga,
4: Sergi, d'ella.
0: Sergi Ferrer, Marc Puga i Xavi Cazorla, tots a la vegada.
7: Moltes gràcies.
0: Guapos.
4: Canya.
0: I també a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol, al Pol Prats i també a l'Arnau Molet, que ara s'hi posa per acabar-te de posar dret. Jo sóc Ernest Codina!
3: Sí, així t'apagues!
0: Que vagi molt bé!
3: Guapo.
0: Felicitats pel programa!
7: Cuida't.
0: Merci a tots! Sigueu feliços!
3: Adéu!
4: Gràcies, Jous!
11: Mm.
10: Matina Codina. 5, 6.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Ves t'entendre amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És carn d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
8: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé. Ocasión Plus, ves, llega ya.
9: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
10: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
11: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
10: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
12: Wala! A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
15: Sofà, aire acondicionat, crispetes... I el més important, els meus auriculars preferits.
16: Bona nit, Barcelona!
17: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
18: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
19: RAC 105.

0: I aquesta és Shakira, Algo Tu.
1: Amb Bernau Molet.
0: Artista que porta molts anys a dalt de tot i que encara segueix mantenint, de fet ho demostra, el concert que va fer l'altre dia a Copacabana, que pràcticament hi van anar 3 milions de persones. Déu-n'hi-do, eh? Va, que arrenquem nova hora, ens hi posem després del Matina Codina. I ara la cançó Mandrosa, de Bruno Mars.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Ja és aquí.
5: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
4: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
6: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
5: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
4: Podem anunciar ja les actuacions?
5: Vinga, va.
4: Nil Moliner. Me acuerdo de mí.
5: Joan Dausà.
7: I no saps com.
4: Mama Duixa.
5: Maria Jaume.
4: Max Navarro.
8: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
5: Siderland.
8: I ara vull estar amb tu.
4: Va

0: artistes en una sola gala.
1: El 12 de maig
2: i des del Teatre Victòria
1: viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santander és Music,
5: D.O. Catalunya,
4: Frit Ràbit,
5: L'Illa Diagonal,
4: Som Connexió
5: i Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm
5: i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

connectant amb aquesta cançó que es diu 6 de febrero, sonant aquí a RAC 105. A veure, us interrompo només un segon per explicar-te que si assegures el cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, sinó que també podràs estalviar des del primer dia, perquè si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca'ls, va! 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe. Va, i ara sí, continuem i ho fem ni més ni menys que amb els One Republic i amb aquesta que va ser una de les primeres cançons que ens van presentar, ens van enamorar i de quina manera amb això que es diu Apologize, sonant aquí a RAC 105.

0: Arnau Mulet
1: a RAC 105.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

Doncs aquí estem a la discoteca de RAC 105 ara mateix, amb aquesta cançó de Bibi Rexha, versionant un clàssic de Fightless. Originalment es deia Insomnia, ella l'ha titulat New Religion. I que bé que li ha quedat, està escalant les llistes internacionals, no podíem ser menys aquí a RAC 105, te l'havíem de proposar. Ara, però, tornem a casa. Tenim moltíssim talent aquí. RAC 105. Ell és Guillem Bautista i això es diu No està mal.

0: REC 105 Barcelona.
1: It's Barcelona!
2: C'est la fête!
1: Ay, wie schön, man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
2: Il fait trop beau!
3: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
4: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
5: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició, del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
7: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat REC 105.
8: Instagram,
0: TikTok,
8: Facebook,
0: X,
8: YouTube.
0: I la nostra web.
7: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat REC 105.
0: I tu, què esperes?
7: Som a tot arreu.
0: 100.000. I pujant.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105. La teva música.

0: És Joe, amb End of Beginning. Va, atenció, perquè ja tenim aquí el cartell de la 6a edició de la gala dels Premis RAC 105. El dimarts que ve, dia 12 de maig, al Teatre Victòria de Barcelona, amb les actuacions de Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon i Naina. Que vols venir? Doncs mira, hauràs d'estar atent a l'antena de RAC 105 per saber quan pots aconseguir les entrades. Per exemple, avui a les 7 del matí n'hem obert unes quantes i han volat. La propera vegada que ho fem, doncs no t'ho puc dir exactament quan serà. Hauràs d'estar molt atent. El proper 12 de maig tornen els Premis RAC 105 amb el patrocini de Santander's Music, Deo Catalunya, Free Rabbit, Lilla Diagonal, Som Connexió i Veolia, i amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. No t'ho perdis.
1: La teva música,

Clar, tenen una discografia molt extensa i hi ha moltíssimes cançons molt importants, però la pregunta que es fa ara mateix tot Catalunya és quina serà la última cançó que tocaran a la història d'Oques Grasses. Doncs encara no ho sabem i haurem d'esperar a l'últim concert que fan a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per saber-ho, però podria ser aquesta tranquil·lament, eh? Es diu Sort de tu. I sona a RAC 105 just abans d'Adele.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja som 11 milions els socis del...
3: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
4: Cómo hemos cambiado.
5: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem?
6: Citroën.
5: Consulta citroen.es.
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
11: Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
12: 120.000 euros! Va, que convido jo.
11: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
15: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fritz Ravik.
16: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
15: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de Fritz Ravik.
1: RAC 105.

0: diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
1: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
0: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
0: Entrades a Magnífic Fest.

És Bruno Mars amb aquesta meravella, una cançó que es diu Risk It All, que forma part del seu últim disc. La teva música amb Arnau Mulet. Molt romàntic que ha tornat el tio, eh? De fet, ja ho diu el propi nom del disc, que és Dir Romàntic. Va, que em passen pràcticament 5 de les 12 del migdia. Aquí seguim arrencant nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Ara una de les bandes més importants pel que fa a la música en català, que ens van deixar sense gira de comiat.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
10: Carglass canvia, Carglass repara.
11: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
12: Sofà, aire condicionat, crispetes i el més important, els meus auriculars preferits.
13: Bona nit, Barcelona!
14: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
15: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
16: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
17: RAC 105.

quin talent, quin tot que gasten aquestes artistes. Es diuen Hantrix, de la peli, sí, de K-Pop Golden, que, escolta, va triomfar moltíssim a Netflix i ara diuen que faran la segona part, però l'altre dia llegia que la faran el 2028. Home, em sembla una mica tard, no? Jo la faria abans, tu. Que estem aquí tots esperant a veure com evoluciona la cosa i, clar... En fi, el que sabem com evoluciona és la carrera de Taylor Swift, que està completament imparable. Avui llegia unes declaracions on explica que totes les lletres de les cançons les escriu ella i parlen de la seva vida. Aquesta probablement també, eh? Es diu Style, un clàssic, aquí a RAC 105.

millor gent del planeta, així es diu una de les darreres propostes del Mamadouche, que, per cert, és un dels convidats, una de les actuacions que tindrem als Premis RAC 105. També hi haurà Nil Moliner, Joan Dausà, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon i Naina. Això serà el dimarts que ve. I moltíssimes ganes de, doncs, ser-hi, poder gaudir d'aquest espectacle al Teatre Victòria, i que sàpigues que tu també el podràs gaudir a través de RAC 105 a la ràdio, diguem-ne, i també a la xarxa Més. A veure, hi ha dues lletres que t'estalvien molts problemes. N-O, no a aquella comissió que ningú t'havia explicat, no a una hipoteca plena de clàusules que descobreixes massa tard, i no a que ningú et doni una solució i tu dutxant amb aigua freda. Perquè quan tens advocats com Legalitas, dir que no és molt fàcil. N-O, no. Festa de Legalitas, va. 900-106-09. I això també per autònoms i empreses, eh? Per tant, Legalitas, ja ho saps. En fi, continuem avançant, superant el punt de 2:15, i ara és el torn de Lorin. Amb aquesta cançó va guanyar el Festival d'Eurovisió per segona vegada. Tatú. Tatú.

0: REC 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig. Vehicles d'ocasió seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Mundiauto. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
3: Aviam aquest botó.
4: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
5: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
6: Ostres! De cop som als 2000!
4: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
6: Això és brutal!
4: Màxima potència!
6: Els 80!
4: I com has dit que es diu aquesta màquina?
6: El ritme de la nit, de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
6: El ritme de la nit.
7: Només a RAC 105.
0: La teva música.
8: És el millor que hi ha.
9: Dance. This is Calvin Harris.
10: Hola, RAC 105.
11: M'encanta l'Observatiu.
12: Hey, it's Taylor Swift. On my

0: que bé que sona aquesta, Jason Derulo, mira'l, mira'l, In My Head. Déu-n'hi-do, eh? Feia dies que no l'escoltàvem, aquesta. La veritat és que ens venia molt de gust ara recuperar aquest clàssic que hem ballat, hem cantat i hem cridat fins i tot milers de vegades. I escolta'm, de tant en tant està bé, no? Mirar enrere. Per recordar una mica d'on venim. Perquè sí, venim exactament d'aquí, eh?
1: Sí.
0: I on hem anat?
2: Rec 105. La teva música.
1: Ens hem arribat fins aquí, mira.
0: Aquesta és Dua Lipa, amb música també molt pop, i amb aquesta cançó, doncs, que va fer fortuna ja fa uns mesos, un parell d'anys potser, no? I que parla, doncs, de que si et despistes, ella desapareix com en Houdini.

0: Doncs aquí el tenim, Bruno Mars, amb aquesta cançó que es diu Just Might. Per cert, Bruno Mars es veu que a aquesta nova gira que es diu The Romantic Tour ha començat els seus concerts d'una manera molt peculiar, que podríem dir que en recorda una mica Rosalia, perquè el tio de cop s'agenolla davant de tothom i fa una pregària, sí? En el que sembla una espècie d'església. Doncs, en fi, que diu que resa a Déu, que li dona les gràcies i que només demana que protegeixis, que protegeixi a tota la gent que està, doncs, en aquell concert. Molt espiritual el veig jo, eh? I molt romàntic, per cert. En fi, va, camí de la una del migdia.
1: La teva música.
0: Ara és el moment d'una de les artistes que forma part del cartellàs dels Premis RAC 105. És Maria Jaume. I això es diu Sant Domingo Forever.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
5: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Calvin Klein, Michael Kors i New Balance per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
5: Ja és aquí.
9: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
5: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
10: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
9: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
5: Podem anunciar ja les actuacions?
9: Vinga, va.

Liderland.

0: els artistes en una sola gala.
1: El 12 de maig.
2: I des del Teatre Victòria.
1: Viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santander Es Music,
5: D.O. Catalunya,
4: Frit Ràbit,
5: L'Illa Diagonal,
4: Som Connexió
5: i Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: RAC 105.

0: Aquí la tenim, la Shakira, amb aquesta cançó que forma part de la banda sonora de Zootropolis 2. Una Shakira que està completament imparable últimament, omplint els seus concerts i fent història des de fa molts anys, I pel que sembla, doncs, seguirà durant molt temps. En fi, va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: En passen pràcticament 5 de la 1 del migdia i ara, atenció, perquè anem a recuperar un d'aquells clàssics de Pell de Gallina, Tots en peus, per proposar-te aquesta de Mojo, que segur que haurà reconegut ja les primeres notes, perquè, en fi, a no ser que hagis viscut en una cova els últims 30 anys, aquesta cançó la coneixes a la perfecció, Es diu Leire, Hear Me Tonight. Benvinguts!

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: Valorado.
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
8: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
8: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
9: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
10: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
11: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vi denominació d'origen Catalunya.
12: Una nit per celebrar el millor de l'any. Vibrar amb les actuacions dels artistes del moment i maridar-ho tot amb vins amb distintiu denominació d'origen Catalunya. Una garantia de qualitat, com els protagonistes dels Premis RAC 105.
11: Segueix la gala RAC 105 i viu la gran festa de la música catalana.

0: Molt atrevits, no? Sopa de cabra. Perquè van dir, anem a agafar un dels nostres grans clàssics, una d'aquelles cançons que tothom coneix, que hem cantat tots i que jo crec que tenen cert nivell de prestigi dins de la música en català, no? Diu, l'agafarem i farem un remix, no qualsevol, no. La passarem de rock català a música electrònica. Doncs mira, li ha quedat la mar de bé. Al costat de Sui i Mon DJ, que han fet màgia amb aquest Camins. Somnis i promeses.
1: Rec 105. La teva música.
0: Va més a música en català, en aquest cas, del trio Stay Homes, la Nòria.

0: Rec 105 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
3: El cotxe. Estimaràs les retencions.
4: Mira que bé! De nou obres!
5: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
6: La, la, la, la, la, la, la,
7: mira per on vas, idiot!
3: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
8: No hay nada mejor que cocinar con música.
5: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
9: La teva música!
3: A la feina, et semblarà estar de vacances.
10: Perdoni, podria cobrar-me?
5: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
11: Abra cala, abra nena, una anà.
3: Allà on siguis.
5: Facis el que facis.
12: Millora els teus dies amb RAC 105.

0: Mare meva, com la toca Nil Moliner. Aquí el teniu, aquesta grandíssima cançó que es diu Me acuerdo de ti. I nosaltres sé que ens en recordem d'ell cada cop que sona. Sobretot, recordem el gran cartell dels Premis RAC 105 que tindrà lloc dimarts que ve al Teatre Victòria, perquè ell forma part d'aquest cartell. Si vols descobrir tots els noms, a veure, t'ho hem anat dient, però si entres a RAC105.cat, allà et trobaràs tota la llista dels grans artistes que formen part dels Premis RAC 105.
1: RAC 105, la teva música.
0: Camí de 3/4 de 2. Ara, Olivia Rodrigo, que ja ha confirmat 4 concerts a Barcelona, 4 Palau Sant Jordi, eh? Les entrades es posen a la venda ben aviat. T'ho han compartit també al nostre Instagram. Aquí la tens amb Vampire.
2: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Aerofilia és una de les grandíssimes cançons de Taylor Swift i del seu darrer treball. Artista que, per cert, estem molt pendents a veure què succeeix amb el tema matrimonial, eh? Ella diu que es casarà, sí. L'altre vist també, evidentment, perquè si un diu que es casa l'altre no malament, eh? El que no sabem és quan serà i com serà. Tenim algunes teories, això sí.
1: La teva música.
0: Amfi va, direcció a les dues del migdia. De seguida s'hi posa l'Albert Buscarons, com sempre, repartint les millors cançons des de RAC 105. Salutacions a l'Arnau Molet. Ha estat un plaer enorme, demà més, després del Matina Codina. Abans de marxar, sonarà Marcos amb K i el seu Festuc. I abans, Tom Model amb Tiesto, Another Love.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
2: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
6: Aquí, la princesa Xerazad, de les Mil i Una Nits.
7: Ara t'explicaré una història.
6: I aquí sentim la Sara.
8: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
6: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Ja és aquí.
10: Arriba la sisena edició dels premis RAC 105.
9: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
11: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
10: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
12: Podem anunciar ja les actuacions?
10: Vinga, va.
9: Nil Moliner. Me acuerdo de mí.
10: Joan Dausà.
13: I no saps com.
9: Maduixa.
10: Maria Jaume.
9: Max Navarro.
14: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
10: Siderland.
15: I ara vull estar amb tu.

0: finalistes
1: en una sola gala.
2: El 12 de maig
3: i des del Teatre Victòria
2: viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
4: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
5: Amb el patrocini de Santanderes Music,
6: D.O. Catalunya,
5: Frit Ràbit,
6: L'Illa Diagonal,
5: Som Connexió
6: i Veòlia.
5: Amb la col·laboració d'Estrella Damm
6: i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: RAC 105.

0: I Can't Wait. Aquesta és la nova cançó del DJ Bob Sinclair.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: Saludem un dia més a les 2:04 del 6 de maig del 26. Què tal? Com ho portes? Salutacions a l'Albert Buscarons. Estem ja de compte enrere. Ja saps que dimarts arriba un dels nostres grans esdeveniments de l'any. Parlem dels Premis RAC 105. A partir de les 8 de la tarda, dimarts 12, al Teatre Victòria de Barcelona començaran a desfilar els millors artistes de casa nostra i actuacions de primera línia. No pot ser d'una altra manera. Cada any us tenim acostumats a caviar. I, evidentment, qui no hi podia faltar és ell, que, a més, acaba de publicar nou disc. En Joan Dausà, aquesta és Jo Mai Mai.

0: REC 105 Barcelona.
1: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
2: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
1: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
2: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
3: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
4: Et convido a berenar.
5: A berenar, després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
6: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
7: La vida està cada cop més cara.
8: Els preus no paren de pujar.
9: Un mango, 9 euros.
10: Robatori.
11: Inflació!
12: Necessites estalviar.
13: I a RAC 105
14: et volem regalar una idea.
15: Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
16: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
17: No pots canviar d'emissora.
18: No pots escoltar una altra cosa.
15: RAC 105.
19: La teva música.
20: Ei, què passa?
21: RAC 105.
22: This is hip music.
23: Som els Catarres.
24: I'm Lizzo.
23: Som la teva música.
25: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
26: valorado
25: en España. Vaya temazo, valorado.
27: Y otra,
26: valorado.
25: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
28: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
29: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
30: Ja és aquí.
31: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
30: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
32: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
31: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
30: Podem anunciar ja les actuacions?
31: Vinga, va.
30: Nil Moliner.
33: Me acuerdo de mí.
31: Joan Dausà.
33: Y no saps com.
30: Mama Duixa.
33: Hasta...
31: Maria Jaume.
30: Max Navarro.
33: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
31: Siderland.
33: I ara vull estar amb tu.

0: en una sola gala.
1: El 12 de maig.
2: I des del Teatre Victòria.
1: Viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santander és Music,
5: D.O. Catalunya,
4: Frit Ràbic,
5: L'Illa Diagonal,
4: Som Connexió
5: i Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Your husband is coming.
1: Aquesta és Rey, que va causar molt bona impressió al seu pas per Barcelona. El Palau Sant Jordi va acollir un concert d'aquells que marquen època. Where is my husband? Sí, de les més celebrades de la nit, evidentment que sí. 4 minuts per damunt d'un quart de 3 de la tarda i aquest és el DJ Avicii, que ha deixat un llegat musical importantíssim amb cançons que formen part de la història, i tant que sí, com aquest Wake Me Up.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Max Navarro.
2: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
1: Premis RAC 105.
3: Ets tu.

0: altre dels noms propis dels Premis REC 105 de dimarts vinent. És l'inigualable Max Navarro, que després del gran èxit que ha aconseguit amb Estrelles, continua amb una carrera que va cap amunt i cap amunt. El tindrem al nostre escenari fent alguna de les seves cançons, o totes dues, qui sap.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Hauràs d'estar atent a partir de les 8 del vespre, podràs seguir la gala en directe des de RAC 105, evidentment, i a la xarxa més. Seguim. Ara és el torn d'Elton John amb Dua Lipa. Aquest és el Cold Heart.

temperatures, ens hem de plantejar si aquest any tindrem cançó d'estiu de Figaflaues. Segurament es deixaran caure pels Premis Rec 105 dimarts vinent, els hi preguntarem, no? A veure si ens expliquen alguna cosa que està passant amb ells. De moment, la Marina Estamorena continua sent una de les nostres imprescindibles a qualsevol playlist, de la mateixa manera que aquesta que arriba de seguida. Nova de Bebe Rexha versionant Faithless a New Religion.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

trobar a faltar Lady Gaga a la Met Gala, perquè si hi ha algú que sempre serveix looks és ella, l'artista de Nova York, que torna a ser actualitat, sempre ho és, en aquest cas per la seva aportació a la banda sonora de la segona part del Diablo Viste de Prada. Aquest és, però, un dels seus grans hits, el Bad Romance. Ara només 6 per l'hora en punt. Busquem les 3 de la tarda. Estem amb el Manu Guix, que ha tornat amb nou EP, Galàxies, allà dins, cançons de tots els estils, però un element en comú, la sensualitat i la sexualitat. La teva música. També la hi trobes en aquesta que es diu Anys Llum. Gràcies.

0: La teva música. RAC 105.
1: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
2: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fruit Ràbic.
5: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
4: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de Fruit Ràbic.
6: RAC 105.

0: Skies of a Light, que diu Taylor Swift. Cançó dedicada al color dels ulls de la seva parella. Quina cosa tan dolça, no?
1: La teva música...
2: amb Albert Buscarons.
0: Així ens col·loquem a les 3 i 4 minuts d'aquest dimecres. Què tal? Una hora més plegats. Salutacions a l'Albert Buscarons. Seguim escoltant autèntics números 1, el millor dels millors. Ara amb un home que després de la seva actuació a Coachella s'ha revaloritzat. És tendència absoluta als seus streams, han pujat un 1.800%. No sé, el món ha tornat a embogir, com va passar fa 15 anys amb Justin Bieber. Des del Sorry.

0: Carretera. Premis RAC 105.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Joan Dausà.
2: I no saps com t'he trobat a faltar.
1: Premis RAC 105.
2: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: REC 105 Barcelona. Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Voy a hacer una tirada de carta general. Yo respondo a todas las preguntas en una misma tirada.
3: Ah,
2: ¿sí?
3: Vale.
4: Vale.
5: Sí. La misma, la vez.
2: No se retire.
6: Mira, ya está.
5: Que son de madera las cartas.
3: Sí, sí que pesan.
2: Bueno, pues no pasa nada. En peores plazas hemos toreado, ¿sí? Ajá. Campeón de la Champions, Joan Dausà.
5: ¿Qué? ¿Qué?
2: En el Barça Madrid ganará Estonia con 170 puntos.
3: ¿Qué? Que salían barrejando las cartas.
2: El Festival de Eurovisión acabará con goles de Rafinha, Fermín y Pedri.
5: ¡Vamos!
3: ¿Qué?
2: Y los premios Rack en sí se los lleva al Paris Saint-Germain en la prórroga.
5: ¡Toma ya!
3: Espero que hoy no cobre.
2: Bendiciones.
6: Ahí está.
2: Buenas noches.
6: Ya está.
2: 320 euros.
6: Ara que estarà, però no penso pagar.
5: Com posem això a la quiniela? Ja està.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105. La teva música.
7: RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
8: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
9: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
10: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
11: Sofà, aire condicionat, crispetes... I el més important, els meus auriculars preferits.
12: Bona nit, Barcelona!
13: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
14: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.

I com et quedes? Si algú et diu això, ja està, i se'n va. Ho arriscaria tot per tu. La nova cançó de Bruno Mars en format ranxera, bolero, ens és igual perquè ens agrada. Estem enamorats d'aquest Risk It All. Les 3 i 20 de la tarda, aquí seguim. Ara l'hora del cafè, al costat de Gracie Abrams, una altra de les artistes que en aquests últims anys s'ha fet gran, no, enorme, i de fet

editat aquesta gira Tot Igual Però Diferent, l'últim àlbum de Ginestar. Ha arribat fa cosa de 3 setmanes. Aquest cap de setmana passat l'estrenaven en directe, com sempre, amb moltíssim èxit, tot a rebentar, i entrades venudes al Festival d'Estrenes de Girona. I això continua. El grup número 1 al món, que també té noves cançons, però que en aquests moments ens quedem amb el seu número Dynamite, BTS.

0: Premis RAC 105.
1: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Siderland.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
1: Premis RAC 105.

realment el millor tàndem sempre és el que formen els músics, la banda i el seu públic, els espectadors. No hi ha res que pugui superar l'adrenalina d'un concert i la gira dels Tiets ja està en marxa. També estaran passant per les places més importants del nostre país, per exemple, el Cabro Rock, dies 12 i 13 de juny, i encara amb entrades i últims abonaments a la venda. Ja saps on, cabrorock.cat, torna al festival de l'estiu, i tant que sí. I ara anava d'Afrojack amb Sia i David Guetta.

el so de Harry Styles. Aquesta és una cançó mig tropical. Aquí li va fotre una mica d'invent al seu so habitual, l'artista britànic. El que nosaltres també adorem, i tant que sí. Adorio, camí de les 4 en punt de la tarda. A 3 dies de l'inici de gira d'Aitana, una gira que serà llarga, intensa, tant és així que no arribarà a Barcelona fins d'aquí 4 mesos. Al mes de setembre, 4 cites amb el Palau Sant Jordi, amb tots els seus fans de casa, els seus fans catalans, que tenen ganes ja no de cantar, sinó de cridar i de ballar com posseïts aquesta superestrella.

0: La teva música.
1: RAC 105. En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
4: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vi denominació d'origen Catalunya.
5: I celebrarem el millor de l'any al Teatre Victòria de Barcelona.
4: La denominació d'origen Catalunya col·labora amb els Premis RAC 105.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.
1: RAC 105.

0: 25 anys després la seguim cantant, però més amb nous versos, per no avorrir-nos, no? Perquè ja no és la mateixa cançó que era, i més amb aquesta nova sonoritat.
1: Amb Albert Buscarons.
0: Han apretat aquí els cargols del Món DJ i la Sou, de quina manera, el Camins de Sopa de Cabra, amb els que comencem a caminar precisament en una nova hora. Quina cosa tan poètica. Les 4 i 5 d'aquest dimecres 6 de maig, què tal? Et parla l'Albert Buscarons, junts un dia més. Amb la reina, és Taylor Swift amb We Are Never Ever Getting Back Together.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un botí.
3: Sofà, aire condicionat, crispetes... I el més important, els meus auriculars preferits.
4: Bona nit, Barcelona!
5: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
6: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
7: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.

Ahir va publicar-se el tràiler del documental de Kylie Minogue que Netflix estrena el 20 de maig, on podem descobrir alguns secrets de la carrera, que ja dura més de 4 dècades, de l'artista australiana, que és un referent des de ja fa tants i tants anys. I és Palam Palam, un dels seus darrers èxits per donar pas a l'actualitat més calenta, de la mà de Tame Impala, Jenny, que és el Dràcula.

la cançó de Calvin Harris amb Dua Lipa. Una de les dues cançons que han fet plegats, una amb més fortuna que l'altra, això és veritat. One Kiss, enviant-te petons a aquestes hores quan són 4:45. Amb un altre dels artistes que puja a l'escenari dels Premis Rec 105 el dimarts vinent, 8 de la tarda, Teatre Victòria, en directe a Rec 105 i a la xarxa Més. Rec 105.

0: RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Nil Moliner. Recuerdo de mí.
1: Premis RAC 105.

Olivia Rodrigo, gran protagonista d'aquesta setmana, diumenge. Ja saps que tindrem la seva samarreta allà al clàssic del Madrid-Barça. I, a més, continuen afegint-se dates a la seva gira a Barcelona. Serà el final de gira mundial, eh? 1, 2, 5 i 6 de maig al Palau Sant Jordi. Entrades a la venda demà a les 12. A Ticketmaster i El Corte Inglés. Olivia Rodrigo, que ve amb nou àlbum el 12 de juny. Acabes d'escoltar el seu primer avançament a RAC 105, que es diu Drop Dead. Seguim avançant, camí de tres quarts. Aquesta és una de les últimes d'Ed Sheeran. Sona Shivers.

coneguda per un planeta sencer, el Swiss, Swiss de Katy Perry. Deixem-nos només 6 minuts per les 5, moment en què arriba el Getardes, avui amb l'Héctor Huguet. Avui donem descans a l'Enric. Un dia així tonto, no? Perquè recuperi les seves coses. Jo deixo molt altre a les artistes, confirmat pels Premis RAC 105. És amb Mamaduixa. Aquesta és la millor gent del planeta. Tan parlo.

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio.
1: Aquí comença Ja tardes. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?

0: Aquest que fa... Oh, yeah. Elena, és el BL, aquest, no?
1: BL,
0: ho dic bé.
1: BL.
0: Jo abans deia BL i em van dir, no, és BL. Perdoneu. Shakira, la colombiana, per cert, que acaba de fer història aquest cap de setmana, fent un concert davant de saps quanta gent?
1: No m'ho puc imaginar.
0: 2 milions de persones. Una autèntica bajanada, Shakira. És pràcticament tota Barcelona junta en un concert a Copacabana, Rio de Janeiro. Absolutament espectacular. Família, 5 de la tarda. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. També tenim a la millor becària, o com a mínim la que més canta. Helena, com estàs?
1: Sí, molt bé.
0: Bé, eh?
1: Bé, sí.
0: Molt bé. Feia temps ja que no ens veiem.
1: Sí, feia dies que no coincidíem, és veritat.
0: Això fa ser què? Fa un mes i pico, no?
1: Sí, un mes segur.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Doncs aquí estem de nou tots dos, avui agafant-li el relleu a l'Enric Font en una nova edició del Ja Tardes. Així que benvinguts, benvingudes. Avui, si voleu desconnectar una mica del tema aquest del antivirus, que, mare meva, és el que ens faltava, doncs us proposem aquest programa, que jo crec que ens ho passarem molt bé. Tenim tema del dia, no el descobrirem encara, però jo crec que és xulo el tema del dia.
1: És interessant.
0: És interessant.
1: Sí, poden jo crec que demanarà comentes? Joc a saber cosetes.
0: Sí, no? Ja m'explicaràs. Ja m'explicaràs.
1: Sí, perquè he buscat alguna coseta, després en parlarem.
0: Has agafat informació, sí. Molt bé, d'artistes i cosetes. El petit spoiler és temes, clar, com dir-ho sense dir-ho, no? És difícil aquest cop dir-ho sense dir-ho. Coses que la gent guarda, podríem dir,
1: sí.
0: No? D'aquesta manera.
1: Sí.
0: En fi, més o menys per quin aniran els trets. En fi, jo el que et dic és que el que podeu fer ja de ja és enviar-nos missatges. A quin número? El de sempre.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Per això ja tenim el número més que obert. I si pot ser, a ser possible, avui que fa un bon dia, dies patarrant, cançons alegres, cançons de bon rotllet. Jo, de moment, et proposo aquesta. Què et sembla? T'agrada o no, Helena?
1: Sí.
0: Bona, no? All City, Carly Rae Jepsen, aquí a RAC 105, el Ja Tardes. Good time! A pujar el volum, va!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Wala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
9: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
8: Wala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
9: Wala!
10: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
11: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fritz Ravik.
12: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
11: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de Fritz Ravik.
13: Ja tardes a connectar-te a RAC 105. Ja tardes!

0: Mira, un d'aquells exemples que a vegades les aparences enganyen. Un home amb tota la cara tatuada, però que després és el típic osito, com aquell qui diu. És un tros de pa i, a més, té una veu angelical. Teddy Swims, un dels reis actuals del swing. Aquí el tenim amb el Dead Door, quan són les 5 de la tarda i 18 minuts exactament. I arriba l'hora de descobrir quin és el tema del dia. Avui ja hem parlat una mica abans, Helena. Tema interessant, el d'avui.
1: Sí, sí, per descobrir cosetes.
0: Som curiosos, som tafaners a RAC 105. I atenció, perquè, clar, avui és el dia oficial, ojo això, de la filatèlia. Diràs, què? El dia de la què? La filatèlia.
2: Amor!
0: Què és la filatèlia? Ara t'explico. La filatèlia, bàsicament, és l'afició de col·leccionar segells, d'acord? És a dir, col·leccionar qualsevol cosa, en principi, coses relacionades amb correus, no? Però avui el que preguntem és coses que heu col·leccionat vosaltres, que col·lecciona algun conegut, coneguda, o que sapigueu com més estranyes, millor. Tu has col·leccionat alguna cosa mai?
1: Mira, jo a casa tenim el costum de col·leccionar els imants.
0: Imants?
1: Allà on anem, de viatge, comprem sempre un imant o dos i els col·leccionem. I ens
0: típic.
1: Hem creat una paret, tenim una... Sí, una paret tota d'imants.
0: Quin és l'imant més diferent, més estrany que et puguis tenir allà?
1: La veritat és que amb això som molt bàsics i intentem agafar-ne un que sigui típic del lloc on hem anat. Llavors no solem buscar
0: però,
1: un
0: molt estrany. Però el que t'agradi més, el que em diguis, aquest li tinc especial carinyo.
1: És que n'hi ha tants, Héctor.
0: Vale.
1: I jo me'n recordo dels que tenim, imagina't. Però jo he agafat la rutina de, en lloc d'imants, als llocs on viatjo, col·leccionar postals.
0: Ah, molt bé! Bueno, mira, això és filatèlia, bàsicament.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Doncs avui us preguntem això, coses que col·leccioneu. Jo us diré una cosa que no col·lecciono jo, però és que és molt bèstia. Espereu que fico música d'atenció, perquè és d'aquelles que dius, no pot ser, no pot ser. Això mateix vaig preguntar-me jo quan vaig assabentar-me del que col·leccionava el meu pare. No jo, el meu pare. Vaig dir, no pot ser. Doncs bé, aquí, el pare de servidor, un dia, quan era petit, em va reconèixer que una de les seves grans col·leccions era una cosa absolutament immaterial. El tio col·leccionava, ha deixat de fer-ho, cognoms acabats en EZ. Com et quedes? Martínez, Pérez, Miguel Áñez...
1: El meu, de fet, existeix, amb EZ.
0: Ah, sí?
1: Montañés, també existeix amb Montañez.
0: Montañez. Doncs sí, sí, no, i tenia com 200, 300, era una bajanada, perquè penses en 4, Pérez, no sé què, Rodríguez, però n'hi ha un, Miguel Áñez, Estebaez, no sé què, doncs... Sí, sí, una afició raríssima, la del meu pare. Doncs va, volem això, aficions estranyes, si no és teva d'algun conegut, que ens puguis dir aquí el número de sempre.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I qui col·lecciona èxit, un rere l'altre, és ella, Rosalia. Una de les últimes apostes d'aquesta casa de RAC 105, una de les noves, és aquesta, Relíquia.

0: Han anat passant els anys, un rere l'altre. No te n'adones, però els Buhos ja porten 20 anys, dues dècades fent cançons com aquesta, un himne amb totes les lletres, Volcans, cançó, per cert, que ens demanava aquesta oient. Hola!
1: Hola, Reclam 5, sóc la Caral i ara estic fent un viatge de 40 minuts d'anada i tornada i m'agradaria molt que poguéssiu posar la cançó de Volcans.
0: Molt bé.
1: I les coses que col·lecciono són petxines a la platja.
0: Ah, mira!
1: Adéu!
0: Que xulo! No? Ha d'estar xulo, eh?
2: Això és una afició molt xula. De fet, jo a la platja sempre m'hi fixo amb les petxines.
0: N'agafes o no?
2: Sí. Sí.
0: La cosa és, les pots agafar, però les has de deixar, perquè després, si marxes, això és greu, eh? És un delicte, ara. Si tu vas, per exemple, a Formentera o a Menorca, agafes una petxina i te l'agafen a l'aeroport, no et diré que vas empresonat.
2: A partir d'ara les tornaré al mar.
0: Així m'agrada, Helena. En fi, que el tema del dia és aquest. Família, quines coses col·leccioneu, heu col·leccionat o sabeu d'algú que col·leccioni coses rarotes, a ser possible? Jo t'he dit al meu pare, cognoms acabats en EZ. Molt bé, papa. I volem saber què ens dieu. A quin número, Héctor, el de sempre, avui substituint l'Enric Font?
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, que som tafaners. Hola.
4: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
4: Doncs mira, el meu pare col·leccionava pipes de fumar.
0: Ah, mira.
4: Perquè fumava en pipa també. Però la col·lecció més estranya que tenia era que li agradaven les serps cobra, les cobres.
0: Serps,
4: i llavors col·leccionava de molts llocs que quan algú viatjava li portaven, pues, teníem de paper maixé, de ceràmica, de fusta...
0: Molt bé.
4: I era una col·lecció ben estranya. Era una balda de l'estanteria una mica estranya.
0: Ja.
4: Vinga, felicitats pel programa.
0: Ja m'imagino, una mica... Que miedo, no?, en aquella casa i segons com.
2: Mira que hi ha animals, Serps. La serp cobra, que no és precisament el més bonic.
0: No. Bueno, a veure, per gustos.
2: Exacte, no hi entrarem aquí.
0: Sí. No, i pipes de fumar. Aquella col·lecció ha de ser molt xula, eh?
2: Sí.
0: Pipes de fumar.
2: Històrica,
0: Són elegants, eh? Sí. Són boniques. Doncs va, 608-71-41. Quina cosa col·lecciones o has vist col·leccionar que sigui ben estranya? Jo, de moment, et poso el més nou de Guillem Bautista, per cert, candidat a artista revelació segons els premis RAC 105. La més nova és aquesta, sona d'escàndol i es diu No està mal.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1-2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a LiveNation.es.
2: Estar a casa i mirar cotxes per internet està molt bé, però el millor és agafar les claus, agafar el cotxe i anar a Mundiauto per veure, tocar i provar el teu nou vehicle. Mundiauto.
3: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
4: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: RAC 105, la teva música.
7: Hi, I'm Olivia Dean.
6: La ràdio dels teus artistes preferits.
8: La teva música. Make it so easy
6: to fall in love. Aquest és el so.
8: RAC 105.

0: El dia és preciós, fa un sol espaterrant i, a més, doncs a RAC 105 sona Olivia Dean, que ho arregla tot. Això es diu So Easy to Fall in Love, la que és una de les grans sensacions d'aquest 2026. Doncs va, així seguim nosaltres, camí de les 6 de la tarda, per qui s'acabi de connectar. Dic, però què fa aquest home? On és l'Enric Font? L'Enric Font avui s'ha agafat el dia, demà torna, està perfectament bé.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Així que salutacions de part de Lector Huguet, amb mi també tinc l'Helena. Hola, Helena.
2: Hola.
0: I estem preguntant-vos quina és la vostra col·lecció, què heu col·leccionat o què col·leccionava algun familiar teu, algun amic, i estan sortint coses força xules. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs jo va haver uns anys, ara sí, que vaig deixar de fer-ho ja, però va haver uns anys que tenia l'afició quan arribava cap al setembre,
0: sí,
3: els anuncis de la tele sempre anunciaven els col·leccionables. Clar, abans els quioscos estaven plens de col·leccionables.
0: Sí.
3: Aviones de combate, o còcteles, o relojes, o libros de...
0: Sí, sí.
3: Dumas, o...
0: Sí, sí.
3: No
0: sí,
3: sé,
0: sí,
3: hi havia sí, molts. Cotxes de col·lecció, no?
0: Què més, què més?
3: Fórmula 1.
2: I què?
3: O... no ho sé, hi havia tant, o la casa de muñeques.
0: Oi, sí.
3: Hi havia alguns que repetien cada any, d'altres eren més esporàdics, doncs llavors a mi m'agafava sempre la curiositat de saber quants en sortien i els anava apuntant amb una llibreta. I en surten un munt, és a dir, recordo vistes de 600, o sigui, una bestiesa,
0: què?
3: No us ho podria imaginar, perquè a més acaben i en surten de nous. Estàvem, hi havia èpoques que ens estàvem ben bé, 4 mesos de l'any, anunciant col·leccionables. Bueno, doncs ai, aquesta va ser la meva ceba durant uns anys. Vinga, bona tarda.
0: Aviam, perdona, Helena, eh? Perquè jo ho entengui, ella col·leccionava anuncis de col·leccionables.
2: Sí, no t'ho hagués dit mai,
0: increïble,
2: que podria haver aquesta afició per col·leccionar.
0: Tu què col·lecciones? Jo col·lecciono col·leccions, no? És una mica raro. En fi, 608-71-71-41, preguntant-vos què col·leccioneu, quina coseta rareta agafeu a casa de dir, però què faig?
3: Per cert, sóc la Núria i us truco des de la P7 aturada. Vinga, una abraçada.
0: Vaja, una abraçada a tota la gent que està aturada, eh?
4: Hola, bona tarda, Héctor.
0: Què tal?
4: Soc des de Mau, des de Torelló. Mira, la meva mare col·lecciona cantis de ceràmica. A cada lloc que anem n'hi portem un.
0: Molt bé.
4: Apa, m'alegro que estiguis aquí.
0: Merci.
4: Records des d'Osona. Apa, adéu.
0: Doncs càntirs de ceràmica, és una cosa ja que potser no és tan actual, no?
2: Sí.
0: Però potser sí que uns anys enrere era més comú. Vinga, col·leccions. Algun artista que em diguis més?
2: Mira, n'hi he buscat uns quants. I mira, començant per l'Ariana Grande, és fan número 1 de Harry Potter i col·lecciona articles relacionats amb el bruixot.
0: Articles relacionats amb Harry Potter. Potter. Això
2: sí.
0: Ariana Grande, eh?
2: Sí.
0: Bueno, després va fer ella... va ser com també una mica... Va fer màgia, no? Era protagonista de Wicked.
2: Exacte,
0: per tant,
2: sí, és veritat.
0: No, té sentit.
2: Alguna relació podem trobar, sí, sí.
0: Doncs va, mentre ens envies aquest missatge, aquestes col·leccions rarotes que tinguis o que coneguis, doncs nosaltres seguim amb Gym Class Heroes, els vam conèixer l'any 2011, al seu costat Adam Levine, una d'aquestes ben alegres, que es diu Stereo Hearts.

0: Uchi amb això que es diu Anxiety. Tu estàs ansiosa o no? Jo és que tinc molta ansietat.
1: Sí, tu estàs molt ansiosa, Héctor.
0: Estic ansiosa.
1: No sé per què.
0: Clar, no ho saps perquè no ho has viscut, serà el teu primer any.
1: Ja, clar, ja sé de què parlis.
0: Ah, ja saps de què parlo. Doncs estic ansiós, com a mínim tinc nervis, perquè el proper dimarts ja no queda res. Tornen els Premis RAC 105, sí! I ja tenim el cartell de la 6a edició de la gala dels Premis RAC 105, com et dic, aquest proper dimarts, 12 de maig, al Teatre Victòria de Barcelona. Les actuacions les coneixes o no, Helena?
1: Algunes,
0: no totes. Va, començo jo, és que és bèstia, el cartellàs. Nil Moliner. A més, amb un nou disc sota el braç, moltes ganes de veure el directe de Nil Moliner amb el seu Nexo. Aquesta és la de Me Acuerdo de Ti. Què més tenim, Helena?
1: Joan Dausà.
0: Oh! Ho tenim tot, ho tenim tot. De debò que és un cartell digne de Cabro Rock, eh? Tenim a Joan Dausà, tenim a Mamaduixa. Aquesta m'encanta, eh? És la nova, la millor gent del planeta. Tindrem el directe, Helena...
1: De Maria Jaume.
0: Home! Des de Ses Illes, que ve al Teatre Victòria per fer una actuació espectacular. I una de les grans sensacions d'aquest 2026 també hi serà Max Navarro. Una de les joves promeses i, de fet, candidat. Qui sap emportar-se el premi a Artista Revelació de l'any. Això ho heu decidit vosaltres a través de la nostra web i ho descobrirem, com et dic, el dia 12. Una altra gran banda, quina és?
1: Siderland.
0: Els barcelonins, també una de les actuacions més esperades i, per suposat, tindrem també a Banda Neon. Com ho peten aquests, Helena, eh? I va, per acabar, l'última actuació, quina és?
1: Naina.
2: Som el pecat original. Oh, oh, oh, oh. Som el desig sense pensar.
0: Vaja, un cartell espectacular, el que tindrem el proper dimarts, 12 de maig, al Teatre Victòria. Si voleu viure en directe aquest espectacle, que ho entenc, ho comprenc, doncs, bàsicament, estigueu atents a l'antena de RAC 105 per saber com podeu aconseguir les vostres entrades. Jo no puc dir més, heu d'estar simplement atents perquè anirem obrint línies i aquestes coses. El 12 de maig tornen els Premis RAC 105, com sempre. No seria possible sense el patrocini de Sant Andrés Music, Deo Catalunya, Frit Ràbic, Lilla Diagonal, Som Connexió i Veolia. I amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L'any passat, una de les grans actuacions, per cert, tu vas perdre, Helena, va ser la de Doctor Prats. Tenen nova cançó i es diu Energia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
3: Connectar bé és molt important. I això als Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
4: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
3: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
5: Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
6: Doncs el que vostè vulgui.
5: Que bé? Segur?
6: I tant.
5: Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
6: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
5: Sí.
6: Doncs les que vulgui.
7: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Millionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
1: RAC 105.

0: diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
1: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu.
0: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
0: Entrades a magnificfest.com.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
3: Envia el teu missatge al 608 71 71 41.

0: tenim més entrada en el seu casament aquest any a Taylor Swift, però ens té molt ben acostumats. Cada anyet ens regala algun èxit mundial i aquest any no ha estat excepció. La més nova, o una d'elles, es diu Defeat of Ophelia i la utilitzem per estrenar nova hora. Salutacions d'Electro Huguet. Avui no hi és l'Enric Font. S'ha demanat un dia, el tio, eh? Sí, sí, sí. I bé que fa, i bé que fa. Així que estic aquí amb l'Helena. I ara, no només amb l'Helena, acaba d'entrar a l'estudi, així com qui no vol la cosa, si al cap i a la fi això és casa seva, l'Ernest Codina. Hola, Ernest, com estem?
1: Hola, què passa, ja tarderos?
0: Epa!
1: Bona tarda. Sí, no sabia que es podia fer això d'agafar un dia lliure.
0: Sí, bueno, l'Enric ho ha fet. No. Apunta tu, no?
1: És que aquí el més tonto fa rellotges.
0: Sí?
1: Que jo no ho entenc.
0: Mira,
1: soc tonto.
0: Perdona, parlant de rellotges, que és una cosa col·leccionable, avui sí. El que estem preguntant-li a la gent, al 608-7141, és coses estranyes, estrambòtiques que col·leccionen. Tu què col·lecciones? Ho has col·leccionat mai?
1: Jo coses barates.
0: Sí.
1: Perquè jo aquesta gent excèntrica que pot col·leccionar art, per exemple, doncs, o iots, no? O coses d'aquestes, no.
0: No.
1: Segona residència, tercera residència... No, això no.
0: Això no, eh?
1: No, jo col·lecciono hores aquí a RAC 105.
0: Ja.
1: Em passo el dia aquí, tio. No sé com ho faig, però bueno.
0: Bueno, està bé.
1: Què passa? Que això no... Diguem-ne, no és palpable, no és tangible.
0: No,
1: saps?
0: No?
1: Bueno, però... Suposo que queda registrat a la targeta,
0: segur,
1: no?
0: Segur que sí. Estaria bé mirar-ho algun dia, no? El sistema que tenim d'hores, eh?
1: Sí, ara que s'acaba la temporada, un dia d'aquests passaré pel despatx i diré, aquestes hores qui me les paga, no?
0: Per cert, ja que tinc aquí, preparat pels premis o què?
1: Aquest home! Dimarts? Home,
0: sí, no?
1: Per favor, estic nerviós, tu.
0: Bé.
1: Sí, a més, aquest any... Debuto amb una nova companya, que és la Mar Puga. Hi ha 8 actuacions, tornem al Teatre Victòria.
0: Que guai.
1: La Floinata de la indústria catalana de la música. És un honor, és un plaer, i que Catalunya sàpiga que són els Grammy catalans.
0: Ho són.
1: Llavors, si podeu venir, veniu, perquè us ho passareu superbé.
0: Doncs ja ho saps, el tindrem a l'Enric Font el proper dimarts. Ai, a l'Enric Font, a l'Ernest Codina el proper dimarts.
1: No, l'Enric Font, perquè sembla...
0: No,
1: ja està de vacances aquest, ja.
0: Doncs, en fi, gràcies per passar-te, sempre un plaer, un privilegi.
1: És un honor.
0: I nosaltres que seguim rebent missatgets. Fins ara, guapo.
2: Adéu!
0: El següent missatge, per exemple, aquesta és bona, Helena, prepara't, perquè ens diuen que col·leccionen, a veure si agafo bé, paquets de xiclets. És bèstia. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda, Enric Font.
0: Què tal,
3: com estàs?
0: Molt bé.
3: Doncs mira, jo, quan era més joveneta,
0: sí,
3: a l'adolescència, el que m'agradava col·leccionar eren paquets de xiclets d'arreu del món.
0: No, sí.
3: Allà on viatjava, comprava paquets de xiclets. I tenia, doncs, com 150 caixes de bombons de les d'abans, plenes de paquets de xiclets.
0: 150, dit?
3: Molt bé. Doncs bona tarda.
0: Bona tarda.
3: Felicitats pel programa.
0: Merci. Un moment, 150 capses de xiclets? No sé.
4: Espero que no fossin tots de menta o del mateix sabor, que almenys hi hagués varietat.
0: No, clar, ha dit dels països que anava viatjant. Això ho feia allò amb les cerveses.
4: Però
0: era complicat, perquè havia d'agafar l'ampolla de cervesa d'un país, imagina't, Tailàndia, l'havia de ficar en calent per poder després treure el paper sense que es trenqui, després aixugar-lo i després posar-lo a la maleta. En fi, ja saps, què col·lecciones, què has col·leccionat? Alguna cosa estranya, sisplau?
5: Envia el teu missatge al 608-7171.
0: És el tema del dia i aquests col·leccionadors...

0: Una ben romàntica ha tornat així. Ha tornat sensible, tendre. Bruno Mars amb un nou disc que es diu precisament així, The Romantic. Risk It All, per seguir avançant i per seguir fent-vos la pregunta del dia. Avui al Ja Tardes, des de l'altra banda, l'Héctor Huguet, li deixem descans avui a l'Enric Font.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I la pregunta del dia va de col·leccions. Què has col·leccionat o què col·lecciones? O algú que coneguis que col·leccioni alguna cosa original. Bona tarda.
2: Hola.
0: Què tal?
2: Jo, des dels 8 anys,
0: sí,
2: col·lecciono àlbums de Panini de cromos del Mundial.
0: Oh!
2: Un 47.
0: Molt
2: aquest
0: bé.
2: Any és un altre Mundial i d'aquí a poc ja estaré ja al Mercat de Sant Antoni canviant cromos amb els nens.
0: Clar.
2: Un petó.
0: Això del Mercat de Sant Antoni és una cosa mítica, eh? No passarà mai de moda. Tu saps el que és o no? No, tu ets de Lleida.
3: Clar, jo no ho conec gaire. Puc assumir el que és.
0: Doncs a Lleida, ai, a Lleida, el Mercat de Sant Antoni diria que és els diumenges, si no m'equivoco, ja em confirmaran al telèfon del programa. Crec que és els diumenges que la gent va intercanviar coses i és una cosa com molt rudimentària, però és molt maca. Jo crec que no s'hauria de perdre. En fi, va, què més col·leccioneu? Què ens diu per aquí? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
4: RAC 105.
0: Com anem?
4: Bé, sóc Josep de Santpedor.
0: Hola, Josep.
4: I en la meva llarga vida, de moment,
0: sí,
4: he col·leccionat i estic col·leccionant moltíssimes coses. Una de, potser, de les no tan normals és que quan viatjo, totes aquelles visites que faig, museus, monuments,
0: sí,
4: etc., l'entrada o el rebut que fan, el guardo i el col·lecciono.
0: Ah, mira!
4: Gràcies.
0: Doncs
4: m'agradaria també, si poguéssiu posar i escoltar una vegada més, el Sultans of Swing de Dire Straits.
0: Home, i tant.
4: Merci.
0: A tu. Ostres, doncs déu-n'hi-do, unes quantes entrades. Si de cada monument o cada museu al que vas tens entrada...
3: També seria part de la filatèlia, no?
0: Sí, sí. Doncs ja saps, va, si t'acabes de connectar, aquest és el tema del dia, 608-71-71-41.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Que som tafaners, coses col·leccionables, avui que és el dia mundial, hi ha dies mundials de tot, la veritat, de la filatèlia, que és l'afició de col·leccionar segells postals, val? Coses raretes. Mira, una àvia de la meva cosina per part de l'altra família i tal, en Pau descansi, un amor de persona, col·leccionava els Reis Mags del Roscó de cada any. Doncs en tenia allà, no t'exagero, els 80, 70 Reis Mags. No, millor que tenir la fava, també t'ho dic. En fi, canvi d'estil, seguim endavant. Ara amb la més nova de Bob Sinclair, la trobo brutal. Es diu I Can't Wait. Som-hi!

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
4: Sofà, aire condicionat, crispetes i el més important, els meus auriculars preferits.
5: Bona nit, Barcelona!
6: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
7: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
8: Ah, como hemos cambiado.
9: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
10: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
11: Nye, nye, nye, nye, nye, nye.
10: Ja tardes!
12: A RAC 105.

0: i quan es retirin, com els trobarem a faltar els Coldplay? Van deixar caure que potser farien uns anyets més, un àlbum més, però no massa més. Així que, de moment, els gaudim aquí a RAC 105. Feels Like I'm Falling in Love en una nova tarda aquí a RAC 105. Un nou ja tardes, el número al de sempre, tot i que l'Enric avui fa vacancetes un dia.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I avui, ara seguim, repassant els vostres àudios, els vostres missatges. Avui estem parlant d'Helena de coses col·leccionables. I clar, també està bé saber què col·leccionen alguns artistes de RAC 105, no?
2: Sí, doncs mira, fa una estona hem pogut escoltar la Taylor Swift i és que la Taylor Colecciona objectes de les seves exparelles.
0: Va, home!
2: Sí, sí.
0: No!
2: Però amb el motiu, sí, un motiu, i és que li serveixen d'inspiració per a les seves lletres de les seves cançons.
0: Però suficient té, no?, de record les cançons que fa que totes van de les seves exparelles.
2: I mira, de fet, va estar sortint amb en Harry Styles i en Harry Styles conserva, o va conservar, ja no sé si encara tindrà, un collar.
0: Què?
2: Suposo que li va ajudar a escriure alguna de les seves cançons.
0: Ostres, mira, jo, si col·lecciono coses d'una exparella, amb la següent parella que tinguis, jo crec que,
2: això ja és
0: que
2: algo...
0: no sé si és massa agradable. Doncs va, Taylor Swift, que col·lecciona coses de les seves exparelles. Gràcies, Helena, per la info, molt bona. I nosaltres que seguim descobrint què col·leccioneu vosaltres. A veure, 608-7171-41. Hola.
3: Hola, sóc la Mia.
0: Què tal?
3: I jo fa 2 anys vaig estar col·leccionant paper d'embolicar de regals quan em donaven regals.
0: No.
3: I a vegades quan anava a les festes d'amics i amigues, quan desembolicaven el regal, li demanava que em donguessin el paper d'embolicar.
4: Què?
0: Què?
2: Atenció, Héctor, perquè parlant de paper, he trobat una dona jubilada.
0: No.
2: De Connecticut. Bueno, no em facis dir el lloc perquè no el sé ni pronunciar. Que col·lecciona... paper de vàter.
0: Paper de vàter.
2: Rotllos de paper de vàter.
0: Però la penya... Clar, és que aquí a vegades ara cal pensar en quin punt acaba el col·leccionisme i comença el síndrome de Diògenes, no? També. En fi. Va, una més. 608-7141. Hola.
5: Hola, bona tarda, guapíssim.
0: Què tal?
5: Bueno, no ets l'Enric avui, ets l'Héctor, però
0: avui no.
5: Bueno, ets guapíssim igual.
0: Merci, bonica.
5: Doncs mira, jo el que col·lecciono són mussols, són búhos, que en diuen, no?
0: Sí.
5: No sé si és... la paraula correcta.
0: Mussol.
5: I en tinc de tots els països, bueno, allà on te van me'n porten un, i en tinc un pilot, i són molt guapos. La col·lecció aquesta és molt guapa.
0: Que guai.
5: I em fa molta il·lusió, doncs, de poder-la col·leccionar. Va, soc la Montse Sant Miquel de Balenyà. Vinga, us desitjo molt bona tarda. I felicitats pel programa, que sou uns cracs tots.
0: Merci, home.
5: Tots, però tots els que feu el programa sou uns cracs.
0: Es val que es vol.
5: Adéu, petons.
0: Un petonarro per tu, Montse. Doncs nosaltres, va, que seguim mentre rebem els vostres missatges i les vostres col·leccions ara amb Aitana. Què col·leccionarà Aitana? Home, exparelles també. No sé si guarda alguna cosa de Sebastià en Llatra. Tu què creus?
2: No. Potser és en secret, ja no ho sabrem mai.

0: REC 105 Barcelona.
1: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
0: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
1: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
0: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
2: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
3: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1-2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
0: La teva música.
4: És el millor que hi ha.
5: Dance.
6: This is Calvin Harris.
7: Hola, Rex and Fee.
8: M'encanta la USA Radio.
9: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley Cyrus.
10: Black and Sink.
0: Ja tardes. El teu after work a REC 105.

0: exposat, un dels confirmats ja, que tindrem el dimarts al Teatre Victòria. Els Siderland, un dels grans èxits d'aquesta primavera, és, sens dubte, aquest tututuro que recuperem per aquesta tarda de dimarts, no? És dimarts o dimecres avui? T'ho juro que no.
1: És dimecres
0: avui? Hòstia, tu. Estic fatal, eh? Ai, en fi, aquí, des de l'altra banda, salutacions de part de l'Héctor Huguet, amb mi l'Helena, la millor becària de tot RadioCat, Helena, sí o no?
1: Ai, bueno.
0: Helena, has de dir que sí?
1: Claro, bueno, bueno, es que això de no porto bé jo, tirar-me floretes.
0: Bé, així m'agrada, també està bé això. I en fi, avui que l'Enric Font s'ha agafat un dia de vacancetes, us estem, un dia personal, estem demanant-vos quines coses col·leccioneu.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I estan sortint coses xules, no només aquest número, sinó també a partir de l'Instagram.
1: Sí, mira, la Núria des de Lleida ens explica que s'endú de cada viatge un parche del país i se l'enganxa a la motxilla dels viatges.
0: Ah, que guai.
1: Diu, en deu tenir uns 20 o 25.
0: Home, i aquella motxilla, quan la portes de viatge...
1: Té una tota tapeïda de parches.
0: Ha de molar, eh?
1: Sí.
0: Amb segons quins parches, com dius. Molt bé, què més ens dieu? Va, obrim ara sí el WhatsApp, com de costum, si és que el ratolí em funciona. Hola.
3: Héctor, jo soc l'Eder, de Mallorca.
0: Molt bé.
3: I a mi, jo col·lecciono quan vaig als viatges, tortuga.
0: Ah, oh, molt bé.
3: Tortugues així, ninots de vale. Tortugues. I en tinc com unes, no sé, 30 o 35.
0: Déu-n'hi-do. Ninots de tortuga, eh? Hola.
4: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
4: Ariadna. I jo no col·lecciono, però el meu tiet col·lecciona les joguines del Happy Meal, del McDonald's.
0: Què?
4: I porta molts anys.
0: Ostres.
4: Parlo de 1900 i pico.
0: Ostres.
4: Des de llavors les està col·leccionant, les té a casa, i sempre que marxem de viatge o marxem a algun lloc, els del seu voltant sempre li portem les joguines que anem recopilant.
0: Que maco.
4: Algun dia les obrirem totes. D'on les té guardades dins d'una caixa.
0: Ah, o sigui que estan tancades i no saben quines joguines són, no ho acabo d'entendre això. Aviam què diu al final.
4: I les veurem tots junts. Una forta abraçada, bona tarda.
0: Bona tarda, ho trobo absolutament sensacional, o sigui, brutal.
5: Brutal, absolutament brutal.
0: Des dels anys 90 col·leccionant les joguines del Happy Meal.
1: Relíquies, relíquies, eh?
0: Clar, clar, joguines de jo què sé, sèries de televisió dels anys 90 o, no sé, d'animació. Ha de ser maco el dia que s'ajunti tota la família i obrin totes les joguines del familiar. Sí. Doncs va, d'això parlem avui, 608-71-741, coses que col·leccionis o que col·leccionés algun familiar o proper.
2: Envia el teu missatge al 608-71-741.
0: Estan sortint coses molt i molt i molt interessants. Nosaltres

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el sol RAC

0: aquí.
1: I gràcies a ells, per favor, que porten ni un, ni dos, ni cinc, ni deu, ni quinze. Porten 20 anys traient cançons, èxits, un rere l'altre. Un dels últims és aquest dels Buhos. Es diu Gràcies. I vindran també els premis, els tindrem per allà. Els tindrem per allà. Bé, hi haurà moltes cares conegudes. Al final és una festa de la música catalana i si és així, mai poden faltar els Buhos. En aquest cas, al Teatre Victòria, el proper dimarts. 5 minutets per arribar a les 7. I va, última tongada de l'hora per repassar els vostres missatges. Avui us preguntem coses que col·leccioneu.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: I clar, per començar, hi ha artistes que col·leccionen coses força curioses, per exemple.
3: L'Alaska col·lecciona carmanyoles.
1: Què? O sigui, però carmanyoles vols dir tàpers, no?
3: Tàpers, sí. Tàpers clàssics de tota la vida i els col·lecciona perquè li agrada després reciclar-los com a bolsos.
1: Què?
3: Oh, és raro, això, eh?
1: No, en sèrio?
3: Sí, sí, sí.
1: Hosti, doncs va, volem veure què ens diu vosaltres perquè hi ha col·leccions que tela, però és que jo acabo de flipar, així que permet-me que posi música d'atenció un segon aquí als Jatardes perquè he començat el programa dient una cosa que el meu pare col·lecciona, cosa que o col·leccionava, si m'ho permets, cognoms acabats en EZ, eh? O sigui, Rodríguez, Pérez, Miguel Áñez, una cosa molt friqui, i m'acabo de trobar amb això. Atenció, el següent oient del Ja Tardes, aviam, espera't que ho trobi, eh? Hola!
4: Hola, bona tarda.
1: Què tal?
4: Una de les coses que jo col·lecciono que a tothom li sembla molt estrany són paraules que comencen per giro.
1: Giro, eh?
4: Aquí a Girona tenim una gran afició per posar giro davant de qualsevol negoci.
1: Sí, sí.
4: I jo he fet una llista com giro pizza, giro paquet, giro garden giro. I un largo etcètera de dos pàgines.
1: Hosti, tu.
4: Gràcies, bona tarda.
1: Home, i no sé si la tens, entenc que sí, la girocleta, no? Que la girocleta és com el Bicing de Barcelona, el Bicing, però és la girocleta de Girona, o almenys ho era fa uns anys, crec que sí. Doncs va, 608-71-71-41, coses que col·leccioneu, poden ser materials o immaterials, en aquest cas, com paraules que comencen per giro. Hola!
5: Hola, jo faig la col·lecció
1: sí. De...
5: perquè jugo al Vilamajor de futbol sí. I fem la col·lecció de cartes de futbol.
1: Ah, molt bé!
5: Adéu, em dic Ivet, al nostre club.
1: Adéu, Ivet, molt bé! Doncs la Ivet, va, un oient més.
6: Hola, Enric. Soc l'Aina i jo col·lecciono tasses. I m'agradaria que posessis la millor gent del planeta de Mamaduixa.
1: Perfecte.
6: Adéu.
1: Adéu. Doncs va, et poso la millor gent del planeta per començar ara, si et sembla, val? Però ara et presento un dels últims singles de Shakira, que no para de petar-ho, omplint ja estadis, l'Estadio Shakira a Madrid, no sé quantes milers d'entrades ja venudes i confirmades, i aquest cap de setmana 2 milions de persones van gaudir del seu directe amb cançons com aquesta. Es diu Zoo.

0: La teva música.
1: RAC 105. Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
4: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
5: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vi denominació d'origen Catalunya.
9: Una nit per celebrar el millor de l'any, vibrar amb les actuacions dels artistes del moment i maridar-ho tot amb vins amb distintiu denominació d'origen Catalunya. Una garantia de qualitat, com els protagonistes dels Premis RAC 105.
8: Segueix la gala RAC 105 i viu la gran festa de la música catalana.
1: RAC 105.

0: nou disc. A més, un disc on aposta per una música diferent, potser més popera, Mama Dusha. I la veritat que és un disc impressionant. Aquí una de les que podeu trobar es diu La millor gent del planeta i el trobareu també el dimarts als Premis RAC 105. Què passa, els que som? És possible, però és que, clar, estan tots! Estan tots al Teatre Victòria, en la que serà la sisena edició dels Premis RAC 105, els més importants de la indústria catalana. Així que va, amb Mama Dusha comencem. Són les 7 de la tarda, 4 minuts mal comptats que passen, i aquí l'Hector Huguet avui agafant-li el relleu a l'Enric Font, que s'ha pres un dia així personal.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I avui preguntant-vos coses que col·leccioneu. I déu-n'hi-do les coses que ens esteu dient. Primer, que moltíssima gent està participant. Està xulo perquè és la típica cosa que li agrada a la gent compartir. Mira, jo sóc friqui i col·lecciono tal cosa. Doncs va, anem a descobrir quines són les vostres obsessions. Bona tarda.
2: Bona tarda. Aquí la col·lecció que fa el meu marit, jo no, és de bufandes d'estadis de camp de futbol.
0: Ah, mira!
2: A casa som molt friquis, el nen fa futbol, la nena fa futbol, ens agrada molt el Barça, cada cap de setmana estem liats, i ja de novios es va fer com una tradició que allà on anàvem, entràvem en un camp de futbol, començàvem a comprar bufandes.
0: Que guai.
2: I aquesta és la col·lecció que té. Té de tots els puestos, de tots els jocs, té la, inclús la del Madrid.
0: Què?
2: I, no. I bueno, al final fa il·lusió.
0: I tant.
2: Mira, fa gràcia.
0: Sí, sí.
2: Vinga, que vagi bé la tarda.
0: Merci.
2: Una abraçada.
0: Merci, bonica. Bufandes d'estadis de futbol, eh? Doncs sí, sí, home, ocupa, eh? Haig de dir que una altra cosa no, però això ocupa. Què més ens diuen per aquí? Aviam. Per aquí, va, hola.
3: Bona tarda. M'encanta este programa perquè m'ho sortiu en cada cosa. Ara m'ho he fet recordar que jo en 15 anys col·leccionava metxeros.
0: Metxeros,
3: i em vaig tindre quasi 2.000. I els tenia a l'habitació posats a les estanteries, tipus dominó. Saps allò que sí, poses sí. Les fitxes del dominó plantades? Doncs les tenia així.
0: Sí, se't cau un metxero i se't cauen els 2.000, eh?
3: Hasta el dia que la meva mare em va dir torca la pols i llavors se va acabar els metxeros i van fer cap dins una bossa.
0: Fora!
3: Bueno, ara col·lecciono ja fa molts d'anys els imants a la nevera, però de diferents llocs del món. Quan tinc amigues o gent que se'n va de viatge, porteu-me un imant, porteu-me un imant. I en tinc molt. I no en caben ja, a la nevera. Però bueno, tinc una caixa i me fan il·lusió.
0: Compra una altra nevera. Doncs
3: pues bueno, felicitats pel programa. I no res, bona tarda.
0: Bona tarda!
3: Vale, vinga,
0: adéu. Un patonarro. Doncs déu-n'hi-do les coses que col·lecciona la gent, Helena.
4: Sí, sí.
0: No, bufandes.
4: Originals.
0: No. I espera't, perquè tinc aquí unes guardades que les descobrim de seguida. Així que va, si t'acabes de connectar, això és el Ja Tardes i us preguntem avui coses que col·leccioneu. I si no tu, algun conegut, que allà hi ha la típica història de el meu tiet col·leccionava, explica'ns-la.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I jo et deixo amb una rockera ben canyera de Pink. Seguim amb l'americana i aquesta que ho va rebentar ja fa uns anyets enrere es diu So What.

0: escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rack 105.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Ja som 11 milions els socis del...
3: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
4: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
5: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
6: Aquest és el so dels millors directes. Un so amb ritme de Top Corn de Fleet Ravic.
7: Perquè quan hi ha música, hi ha emoció. I quan hi ha emoció, hi ha Top Corn. Crispetes de colors, dolces, salades o fins i tot dolces i salades alhora.
6: Dimarts 12 de maig al Teatre Victòria gaudeix de les millors actuacions en directe dels premis RAC 105 i deixa't sorprendre amb les Top Corn de Fleet Ravic.
8: Ja tardes. El teu after work a RAC 105.

0: històriques del nostre país, el Sopa de Cabra, que fa 25 anys. Clar, tu te'n recordes d'aquesta cançó de l'original, no?
1: Sí, sí, sí tu... l'he escoltat i molt, eh? He de dir.
0: No ho dubto, estaves allà al ventre de la teva
1: sí,
0: mare.
1: Encara era... no sé què era, però...
0: Ai, Camins, Somnis i Promeses. És la nova versió que han fet el Sopa de Cabra amb Su i amb Mont DJ. Home, espero que soni el Cabro Rock perquè tindrem tant a la Su com a Mont DJ. Espero que veure la vibració de la gent amb aquest remix tan i tan xulo que ens han proposat el 2026. Vinga, família, Helena, anem a repassar els missatgets, no?
1: Sí, tant.
2: Sí? Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui us estem preguntant coses que col·leccioneu i estan sortint coses força divertides. Què ens diu per aquí? Hola.
3: Bona tarda, RAC 105.
0: Hola.
3: Doncs jo, des de que vaig començar a la universitat, farà un any i mig, col·lecciono tots els bolígrafs que se'n van acabant. De moment, dec portar uns 23, 24...
4: Què?
3: I em fa il·lusió tenir-los així, no ho sé. És una cosa una mica estranya, diguem.
0: Sí, una mica. Bueno, és el que parlàvem abans, Helena. Fins a quin punt acaba la col·lecció i comença el síndrome de Diògenes, no?
1: Doncs ara que dius això de Diògenes, no me'n recordo on vaig llegir que una influencer, una d'aquestes noies que compra massa roba, col·leccionava les etiquetes
0: no!
1: de les peces de la roba. Sí, sí, sí,
0: però,
1: les
0: clar,
1: guardava.
0: Jo entenc que, no, que les guardis, si no saps si tornaràs la...
1: Doncs aquesta noia les guardava totes.
0: O sigui, ho tallava i les guardava.
1: I les guardava.
0: Una etiqueta? En fi, va, què més ens expliqueu? 608-7171-41, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, sóc Ramon.
0: Què tal, Ramon?
5: De Canovelles. Doncs jo col·lecciono figures de Playmobil.
0: Ostres!
5: Però no les típiques. A part de les típiques de les de jugar tota la vida, que dec tindre unes, no sé, 4.000 o 5.000, tinc figures de Playmobil de 1,50 m, d'alçada, i en tinc unes 25.
0: Què?
5: Totes de temàtiques diferents. Sort que no mengen, perquè si no em donaria molta feina. Vinga, gràcies, bona tarda.
0: O sigui, té figures com 4.000 de Playmobil, però té 25 de grans de metre i mig.
1: Que, tot això on ho guardes?
0: És que és la pregunta. Ramon, potser no han de menjar les teves joguines, però potser has de llogar un apartament per tenir els 25 Playmobils de metre i mig. Explica'ns-ho, va, que sóc tafaner. Respon-nos i digue'ns on... coll guardes, perdó l'expressió, les 25 joguines de metre i mig de Playmobil. Hosti, tu. Doncs va, ja saps, si tu també tens alguna anècdota, ja sigui teu o d'algun familiar o conegut que col·leccioni coses estranyes...
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Déu-n'hi-do, les cosetes que estan sortint en aquesta tarda de dimecres, aquí al Ja Tardes. Va, seguim endavant, ho fem amb una cançó que ho va rebentar fa exactament, mira, 10 anys, una dècada, els 21 Pilots es presentaven amb aquesta, es diu Right.

0: Una així ben canyera, que ja va bé, ja va bé. Més un dia com avui, que ha sortit el virus aquest, l'antivirus i tanta... Mira, sisplau, no, eh? Sisplau, no! Jo ja no puc més. Un altre coronavirus, no. En fi, esperem que tota aquella gent, per cert, estigui bé. Artemas, I like the way you kiss me, a través de RAC 105, quan arribem pràcticament a 2:15. I avui seguim per fer-vos preguntetes, com sempre. Si t'afanés, en som una bona estona.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui aquí l'Hector Huguet, agafant-li el relleu un dia només a l'Enric Font, que s'ha agafat un dia personal, per suposat. Què ens dieu? Va, la pregunta del dia, per si us acabeu de connectar, és coses que col·leccioneu i estan sortint coses força interessants. Hola!
2: El següent...
3: Nosaltres el que col·leccionem a casa són les pegatines de la fruita.
0: Què?
3: Tenim un àlbum de pegatines i li enganxem les pegatines que venen amb la fruita.
0: Com?
3: I van canviant cada tant per cent de temps.
0: Ja, ja. Pegatines de la fruita, eh?
4: Si tenen un àlbum vol dir que deuen menjar molta fruita.
0: Clar, perquè grans no són. No són com els Playmobils que... Ah, per cert, ens ha contestat,
4: sí,
0: no? Què ens deia?
4: Ens ha dit que tenen un local on els guarden tots.
0: Tenen un local on guarden, sí, els Playmobils de metre i mig.
4: Tots els Playmobils.
0: Doncs és el que he dit jo, que potser, sí, no els he de donar de menjar, però ha de pagar un, sí, lloguer. Doncs va, 608-7171-41. Què col·leccioneu? Aviam, hola.
5: Bona tarda, Enric.
0: Què tal?
5: Soc en Miquel.
0: Molt bé.
5: Una col·lecció que suposo que hi ha poca gent que la té. Tinc tota una caixa de bitllets d'autobús.
0: Sí?
5: Que tots els números són en cap i cua.
0: Ostres! Doncs no deu ser fàcil trobar.
4: No, no, perquè no són qualsevol, cap i cua.
0: Clar, clar, clar, clar. I quants en tens? Que això no ens ho has dit. Va, contesta'ns, a veure, ja per saber-ho, quants bitllets tens d'aquests de cap i cua. Vinga, què ens dieu? Hola!
6: Bona tarda. Com anem? Soc en Lluc de Vallburguina. I jo tota la vida havia col·leccionat els típics cromos de Bola de Drac, amb tots els seus àlbums.
0: Sí.
6: Però el que feia les millors col·leccions era el meu avi, Agustí, que feia unes col·leccions d'anelles de puro, quan ell no havia fumat mai. També feia col·lecció de segells, sense fer servir. I la que seguim amb el meu pare és la de les xapes de cava.
0: Ah, que guai.
6: Aquesta és molt guai. Bueno, felicitats pel programa.
0: Merci, bonic. Ostres, m'agrada molt l'avi, que col·lecciona coses de fumar, de puros...
4: I no fa servir.
0: I no ha fumat en la vida. No, no. En fi, doncs ja saps, 608-71-41, quina cosa col·lecciones?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: De moment, poca gent supera la del meu pare, que és cognoms acabats en EZ, en F. Mare meva. Va, nosaltres que seguim. Ara una cançó que no sabem si sonarà o no als premis, sí que et podem confirmar que Joan Dausà serà una de les grans actuacions el proper dimarts al Teatre Victòria. Aquesta, qui sap, podria ser una de les cançons que ens cantarà en directe. És una de les noves i es diu Per una cançó.
7: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent.

0: REC 105 Barcelona.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
3: T'imagines poder escoltar els millors moments del matí a Codina?
4: En un podcast concentrat i sense pauses?
3: Desig concedit.
5: És el flipat del cinema. Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada.
3: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
5: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotòpolis 3 d'aquí poc.
3: Busca'ls a l'aplicació de REC 105 i a Spotify.
4: I porta'ns on vulguis.
0: REC 105.
4: Ja tardes.
0: Ràdio en estat pur. A REC 105.

0: Karol G a la veu, Don't Be Shy, demana no siguis tímid, no siguis tímida. Doncs Helena, avui la gent no està sent tímida.
1: No, avui no. Està explicant...
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí, la de missatges tot, que tenim. Sí. Quin número? El de sempre, 608-71-7141.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: La pregunta del dia, aquí al Ja Tardes, és quina afició tens de col·leccionar? Quina cosa col·lecciones, bàsicament? Jo m'expreso també d'una manera. Hola, aviam, què ens diuen per aquí? Aquí, ara sí. Hola.
3: Hola, jo em dic Fina i jo col·lecciono mussols.
0: Ah, mira.
3: En tinc més de 300, de totes les mides, eh? Des de ben grans fins a molt, molt, molt petits. I també de diferents formes, vull dir, pot ser un clauer, pot ser un obridor de... d'ampolles, de tota mena de mussols.
0: Molt bé.
3: I la meva filla col·lecciona boles d'aquestes de neu, que a vegades tenen neu i a vegades tenen aigua, de qualsevol puesto on viatja.
0: Ah, que guai.
3: I, pues això, això és el que col·leccionem. Vinga, que tingueu bona tarda.
0: Doncs no està malament. És la segona persona ja, Helena, sí, que ens
1: col·lecciona
0: mussols, eh? No sé.
1: Sí. Potser és un hobby que no sabíem.
0: No sé. És allò que o està molt xulo, xulíssim, o fa una mica de por. No sé.
1: Sí, un punt mig, no?
0: Esperem. A veure, què ens dieu? 608-7741, col·leccions.
4: Hola, RAC 105, bona tarda.
0: Hola.
4: Soc la Cristina de Massanes.
0: Què tal, Cristina?
4: Doncs jo tinc encara la col·lecció que feia quan era joveneta, adolescent, de gomes d'esborrar.
0: Què?
4: Tinc més de 400 o 500 ficades en caixes, superoriginals algunes. O sigui que molt bé. Doncs res, moltes gràcies i felicitats.
0: Doncs ala, gomes d'esborrar.
1: Pues podria fer una gran col·lecció, perquè n'hi ha un munt de formes diferents de...
0: Sí, sí.
1: Ja ho diu, que...
0: Mira, el meu col·le, bueno, me'n recordo que la més cotitzada era, i no vull fer publicitat, però és el que hi ha, la més cotitzada era la de Milar.
1: Sí.
0: Perquè per mi era la que sempre
1: anava... La que millor anava... borrava.
0: Sí, no? Sí,
1: jo
0: sí.
1: També.
0: Val, no sóc l'únic. Ah, per cert, que també a tot això ens podeu demanar simplement cançons, com sempre, com fa aquesta oient.
5: Bona tarda.
0: Hola.
5: Que em podries posar, sisplau, la cançó de Where is my husband?
0: Oh, i tant.
5: Gràcies, felicitats pel programa. Adéu.
0: Adéu-siau, merci, bonica. Doncs aquí la tens.
2: Escoltes tots els èxits de la música.
6: RAC 105. La teva música.
2: No podràs canviar d'emissora.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

0: Molta gent pensa que és segurament una de les grans parelles, si no la millor, pel que fa a la música electrònica. D'una banda, David Guetta, de l'altra, Sia. Des d'aquell Titanium n'han fet moltes. El Flames, el She-Wolf, vaja, el Let's Love i tantes altres que segurament m'estic deixant. I entre aquella gent que pensa això, estic jo, Helena. Així sona la més nova. Es diu Awake Tonight, on també, per cert, hi participa Afrojack. Déu-n'hi-do, aquí hi ha qualitat, aquell nivell, eh?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I també hi ha molt nivell en els àudios que ens esteu enviant. Avui el tema del dia no és altre que les coses que col·leccioneu. I hi ha coses força interessants. Bona tarda. Ai, perdona, si pujo el volum potser que millor, eh? Ara sí.
2: Hola, bona tarda. Mira, sóc la Bet de Celrà. I jo m'agrada, el que m'agrada és fer col·lecció d'agulles d'estendre la roba, de pinces. I així, quan estens la roba, penses, ai, mira, aquesta agulla és de quan vam anar a Suïssa, aquesta és de quan vam anar a Holanda.
0: Que guai!
2: I és una mica més entretingut estendre la roba. Vinga, merci, que vagi bé.
0: Ostres, col·leccionar agulles per estendre la roba. La meva pregunta és, on trobes el souvenir de l'agulla... Ai, de l'agulla, perdona, de la pinça?
3: Mira, ara m'hi fixaré jo, perquè com que jo sempre vaig a comprar imants, ara em fixaré si hi ha pinces o aquestes agulles, perquè jo no n'he vist mai.
0: Clar, jo m'imagino agafar una pinça a qualsevol establiment i jo, sí, ja tu la personalitzes, sí. Fiques Suïssa 2006, no? Però...
3: potser sí, potser sí.
0: No sé. Curiós, curiós. 608-7171-41. Què més col·leccioneu?
4: Hola, chicos. Pues bona tarda.
0: Bona tarda.
4: Mira, jo el que col·lecciono, que no tinc moltes, en tinc 11, eh?
0: Bueno.
4: Són... saps la típica moneda que fiques quan vas a un puesto de 5 cèntims i l'euro,
0: sí,
4: i te surt la monedeta allà i t'has anat?
0: Sí.
4: Doncs pues col·lecciono les monedes de tots els puestos on te vaig.
0: Ah, mira.
4: Que trobo màquina, claro. Jo mai... tinc això, 11. Però
0: 11,
4: bueno. Però el que se'ls comença.
0: Ara!
4: Au, bona tarda.
0: Això anava a dir, tot és començar, que diuen, eh? Ostres, jo aquestes màquines no les he trobat mai, absolutament mai. Tu sí?
3: Jo tampoc, però aquest any vaig marxar d'Erasmus i hi havia un company que ho feia i llavors va ser on ho vaig descobrir, que hi havia aquestes màquines i gires com manillar, per dir-ho així, llavors et surt la moneda amb l'estampació del lloc.
0: La teva, però estampada, no?
3: Exacte.
0: Ah,
3: sí.
0: Molt bé. Doncs, Helena, crec que tu has de marxar ja, no?
3: Sí, ja és l'hora.
0: Ja és hora, no? Sí. Les 8. Doncs res, que com sempre, que moltíssimes gràcies, que m'ho he passat genial i que encara estaràs per aquí uns dies,
3: quants dies,
0: no? Uns quants,
3: sí,
0: dies. Doncs va, quan sigui el moment de dir adéu, ja ho farem i per la porta gran. Que vagi molt bé.
3: Gràcies.
0: Adéu-siau. I jo vosaltres us deixo, jo continuo fins les 9, d'acord, repassant els vostres missatges, les vostres col·leccions, però us deixo ara amb la més nova de Maria Jaume. També la tindrem als premis i l'últim single és aquest. Es diu Sant Domingo Forever.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
4: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: El 12 de maig brindarem pels triomfadors dels Premis RAC 105 amb vi denominació d'origen Catalunya.
6: Una nit per celebrar el millor de l'any. Vibrar amb les actuacions dels artistes del moment i maridar-ho tot amb vins amb distintiu denominació d'origen Catalunya. Una garantia de qualitat, com els protagonistes dels Premis RAC 105.
5: Segueix la gala RAC 105 i viu la gran festa de la música catalana.
1: RAC 105.

0: tele per darrere fent això de... Tenim a Shakira, que és la veritable protagonista d'aquesta cançó, que ja és un absolut èxit i que es diu Algo Tu, per començar una nova hora. I la darrera, que passem plegats per aquí, l'Héctor Huguet, avui un dia, substituint a l'Enric Font. Això sí, el número no canvia mai.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Que demà torna, per ser l'Enric, perquè s'ho pregunti, està de meravella, s'ha agafat un dia d'aquells que diu, vull aquest dimecres, doncs pam, el dimecres. Que per això també està per aquí, l'Héctor Huguet. Va, el missatge o les preguntes que us estem fent avui és quina cosa col·leccioneu, d'acord? Coses que col·leccionis tu o algun conegut i hi han d'interessants. Hola, bona tarda. Ojo aquesta, eh?
2: Hola, buenas tardes.
0: Sí.
2: Soy Néstor de Manresa.
0: ¿Qué tal, Néstor?
2: Y de esto de las colecciones así un poco raras.
0: Sí.
2: Yo no, pero mi mujer colecciona vestidos y zapatitos de la Nancy. Tiene dos muñecas y una colección importante de vestidos y zapatitos y va cambiándole los vestidos y los zapatitos cada tanto. Y es una curiosidad.
0: Muy
2: un
0: bien.
2: Saludo y cada tarde los escucho un rato cuando vuelvo del trabajo.
0: Qué guay, qué guay. Doncs merci per fer-ho, primer de tot. I vestits de Nancy, eh? Bueno. No, home, no, cadascú... Oh, i tant, que guai. Vestits de Nancy, coses que col·leccioneu. 608-71-7141.
3: 608-71-7141.
0: No, hi ha coses interessants. Mira aquesta, per exemple.
4: Hola, guapos de Ratzenstein. Mira,
0: com
4: anem? Isidoro de Blanes.
0: Què tal, Isidoro?
4: Mira, una cosa molt curiosa que nosaltres col·leccionem és quan anem de vacances, anem de viatge a molts països d'on sigui.
0: Sí?
4: Agafem pedres. Busquem una pedra que sigui planeta, primeta i tal, i sigui un color claret, si és possible.
0: Val.
4: Llavors a la pedra escrivim la data i el lloc d'on l'hem agafat. I l'hem guardant i tenim tota una exposició a casa amb diferents pedretes de diferents llocs on anem. Aquesta és la nostra col·lecció curiosa.
0: Que guai.
4: Vinga, una abraçada per tots, que passeu molt bon dia. Adéu.
0: Adéu, trempat. Doncs va, seguim, va. Una més. Vinga, una més. Ai, aquesta és molt llarga. Aviam. Aquesta, va.
5: Pues, doncs jo col·lecciono mitjons que estan desparellats.
0: Ah!
5: Per veure si tenen un final feliç, sí, i ja troben la seva parella.
0: Ja,
5: així que en tinc un munt. Jo no sé si és
0: també
5: que la rentadora es menja tot,
0: sí,
5: o desapareixen, jo què sé. No sé.
0: No sé.
5: Doncs aquesta és la meva col·lecció,
0: ja,
5: que
0: ja.
5: No hi ha manera d'acabar-la mai. Vinga, un petó.
0: Sí, crec que jo també tinc la mateixa col·lecció. És una cosa... mira,
6: m'encanta.
0: M'encanta col·leccionar mitjons desemparellats. No hi ha manera, no hi ha manera. En fi, 608-7141, aquí al Ja Tardes preguntant-vos quina cosa col·leccioneu. N'estan sortint de xules, xules, va.
7: Hey, it's Taylor Swift. Rec 105.
8: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
4: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
3: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
4: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
3: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
5: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
6: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
5: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
6: Wala!
7: Sofà, aire condicionat, crispetes... I el més important, els meus auriculars preferits.
8: Bona nit, Barcelona!
9: Prepara't per viure els Premis RAC 105 des de casa amb Milar. Hi trobaràs tots els electrodomèstics i les millors tecnologies. I amb atenció i assessorament personalitzat, servei a domicili i també instal·lació i muntatge.
10: Dimarts, 12 de maig, gaudeix dels Premis RAC 105 amb Milar, botigues d'electrodomèstics. Sempre a prop teu.
11: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
12: Nye, nye, nye, nye, nye, nye.
13: Ja tardes!
14: A RAC 105.

0: concursants de la travessa són absolutament de tots. Són el que vulguin, els de Mataró. Aquí una de les més importants i més conegudes i també més estimades, el seu Olivia. Molt bé, creuem la barrera d'un quart de nou. Doncs seguim rebent missatges. El número de sempre.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Per qui s'acabi de connectar, soc Lector Huguet. Avui li agafo el relleu a l'Enric Font, que demà torna. I demà torna els comandaments de RAC 105. En fi, la pregunta del dia, per si t'acabes de connectar, és bàsicament coses que col·leccionis. I m'esteu dient absolutes barbaritats. Bona tarda.
2: Hola, RAC 105.
0: Hola.
2: No m'he pogut connectar fins ara, que estava treballant, i dic, què ha passat?
0: Oh, què ha passat?
2: Què passó? D'on està el Font? Eso. Enric Font? Però bueno, que us estic escoltant igual, visc els atardes al RAC 105 i els que esteu allà.
0: Ara!
2: Jo col·lecciono tovalloletes de llimona. Ah. I si a sobre el restaurant o el local les té personalitzades, encara té més valor.
3: Ah.
2: Perquè inclús en tinc d'algun restaurant que ja no existeix, però jo tinc la tovalloleta amb el logo i el nom del restaurant.
0: Ostres, que guai.
2: M'encanta, i a tothom que pot li demano que em porti tovalloletes de llimona.
0: Ostres.
2: Les repetides les faig servir, les altres les col·lecciono.
0: Clar.
2: A part dels imants de nevera de tota la vida. Escolteu-me, perquè una cançó molt motivadora, Lenny Kravitz o Queen,
0: vale.
2: Posa algo potent.
0: Algo potent, ara
2: un
0: va.
2: Un petó, ja tardes,
0: vinga.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda. Ai, que guai, aquesta energia m'encanta, eh? Aquesta és l'energia que volem als Jatardes. Has dit, home, tovalloletes de llimona. Demanar-li a la gent, porta'm tovalloleta de llimona. Vaig al Marroc, porta'm una tovalloleta de llimona. No sé si n'hi hauran. En fi, mira, doncs, a veure si trobo l'altra. Hi havia una d'algú que parlava d'una cosa similar. Mira, això, hola.
4: Hola, bona tarda. Soc un Ricard d'Olesa de Montserrat.
0: Què tal, Ricard?
4: Pues jo col·lecciono sobres de sucre. Els tinc de tots, però els més valuosos són els que posa l'adreça de l'hotel o el restaurant, perquè així me'n recordo on estan. Vinga, adeu.
0: Doncs mira, una tovalloleta de llimona i l'altra col·lecciona sucres, eh? No, no, està bé, està bé. En fi, m'heu dit de tot, m'heu dit de tot. Poca gent supera el meu pare amb els cognoms acabats en EZ, amb F, Pérez, Miguel Áñez, Martínez, en tenia 200 i pico, el tio. En fi, doncs va, ja saps, 608-71-71-41. Avui us preguntem aquí al Ja Tardes coses que col·leccioneu.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I m'estan arribant moltíssims, però m'han demanat una cançó canyera. M'has dit Lenny Kravitz, m'has dit Queen. Jo et proposo, aviam què et sembla, és que és nova i m'agrada posar-la perquè són els Tame Impala, que han tret ara una nova cançó. M'has dit potent. Doncs home, potent és una bona estona. I a més, és una nova versió que han fet amb Jennie, una de les cantants de les Blackpink. Aviam què et sembla. És el nou remix del Dràcula. Dràcula.

0: La meva nova religió no és altra que la música. D'això parla aquesta cançó de Bibi Rexha. Una cançó ben canyera, ben potent. Ens deien abans, una cançó potent. Doncs mira, aquesta, una altra, que déu-n'hi-do. El seu retorn passa per això que es diu New Religion i que sí, com bé sabreu, els amants del dance, agafa aquella cançó tan mítica d'Insomnia, eh? El pip-pip-pip-pop-pip-pip-pop-pip-pip-pop. Ai, ai, ai. Em callo i millor escolto els vostres missatges.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, aquí Lector Huguet, nova edició del Ja Tarda, substituint l'Enric Font i escoltant els vostres missatges. La pregunta del dia és, bàsicament, què col·leccioneu? Hola.
2: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
2: Doncs mira, jo tinc una col·lecció curiosa.
0: Aviam.
2: Vale?
0: Sí.
2: Jo col·lecciono ampolles de Puerto de Indias. No sé si esteu al cas de que hi ha moltes versions i es fan versions especials, tipus,
0: sí,
2: és, jo què sé, la Feria d'Abril, sí, sí, el Dia de la Mare, per Sant Jordi... bueno, i dono per aquí. A la que veig que surt alguna així una mica diferent, doncs la compro.
0: I pam!
2: Ens la bevem, vale, com bona companyia. I llavors les tinc allà posades al meu moble i en tinc, pues, tots els gustos que van sortint. És curiós, sí, sí, però almenys ho disfrutem.
0: Oh, i tant. I pel que sigui, potser hi ha unes quantes que estan repetides. No, molt bé, fora conyes. A més, són ampolles, les d'aquesta marca, la de Puerto de Indias, que són maques, a més, que tenen estil, no? I són de colors, no, no. Molt bé, què més col·leccioneu? Explica'ns-ho aquí, al Ja Tardes. Hola.
3: Ah, bona tarda.
0: Què tal?
3: Doncs jo una cosa que col·lecciona quan era més jove, perquè ara ja no tinc temps per col·leccionar coses, doncs col·leccionava els fulls de les revistes on apareixien les propagandes dels perfums.
4: Què?
3: Pues de cada revista me crec que faltaven bastantes pàgines perquè arrencava de qualsevol revista, si anava a qualsevol consulta i trobava alguna propaganda de perfum que no tenia, pues aquella revista se quedava sense aquella pàgina.
0: Fora.
3: No sé, per mi era un hobby que m'agradava molt.
0: Sí, sí.
3: I tinc una carpeta completament plena d'aquests retalls de revista.
0: Que guai, passa la foto.
3: Vinga, bona tarda.
0: Bona tarda, bonica. Home, si la trobes, perquè aquestes coses no es troben. Si la trobes, passa la fotografia. Allà tota la col·lecció de com has dit, perfums, no? Propaganda de perfums, tu. Home, doncs unes quantes n'hi ha, ja t'ho dic. Doncs va, 608-71-741, pots dir-me, doncs això, la pregunta del dia, què col·lecciones, o també simplement pots demanar-me cançons, com fa aquest oient.
5: Hola, sóc l'Ona i jo a casa col·lecciono cremes d'arcobarcí.
0: Ah, toma!
5: Adéu, i m'agradaria que em poséssiu la cançó de Pastuc.
0: Doncs vinga, per tu i pel Pau Cobarcí, que t'estarà content. Quants cromos tens d'arcobarcí? Marcos, Pastuc.

0: Sí, está guapo.
1: Rexem 5 Barcelona.
2: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
3: La vida està cada cop més cara.
4: Els preus no paren de pujar.
5: Un mango, 9 euros.
6: Robatori.
4: Inflació!
3: Necessites estalviar.
4: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
3: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
4: No pots canviar d'emissora.
7: No pots escoltar una altra cosa.
4: RAC 105.
3: La teva música.

0: Quedeu-vos amb aquesta cançó perquè té totes les paperetes per ser segurament la més important de les properes setmanes, com a mínim. El retorn d'Olivia Rodrigo, teníem ganes ja, amb això que es diu Drop Dead, una cançó que Taylor Swifteja una mica, no? I a més li estan fent una promo impressionant. De fet, aquest diumenge a la samarreta del Barça, al Clàssic, doncs Drop Dead apuntada queda. Per seguir encarant, doncs, la part final del programa del Ja Tardes. El número encara obert.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Us preguntem avui quines coses col·leccioneu. Bona tarda.
2: Hola, bon dia, sóc el Lluc.
0: Hola, Lluc.
2: I els meus avis tenen una amiga,
0: sí,
2: que va anar caminant amb ella per Barcelona.
0: Sí?
2: I té el rècord mundial de la col·lecció més gran de hueveres.
0: Què?
2: La seva que eren unes 17.000.
0: Què?
2: Gràcies i felicitats pel programa.
1: Què?
0: Ha dit, crec, si no m'equivoco, hueveres. Entenc que on poses els ous, a la nevera, o sigui... Clar, això és col·lecció o és Diògenes? És que, clar, és que para un moment, anem a... Parlem del tema, saps? En fi, bueno, doncs, té un rècord mundial, no ho pot dir tothom, eh? Té la col·lecció més gran del món de hueveres. Ha dit, que ha dit 17.000? Quina autèntica barbaritat. Bona tarda, 608-7171-41.
3: Hola, bona nit. Mira, doncs pues, jo faig col·lecció de cromos de pica. No sé si molta gent no sabrà què són, però són uns cromos molt antics, alguns de colorins, alguns de amb purpurina i tal, que antigament es jugava picant-los a veure si es giraven o no.
0: Ah, sí, home!
3: Bueno, només això. Una abraçada a tots, adeu.
0: Ah, cromos de pica, molt bé. Clar, jo jugava això, eren del Pokémon, recordo, però nosaltres, no sé, els hi dèiem tazos. Són els tazos, això. Sí, sí, crec que és el mateix, els que llançaves allà i li havies de donar la volta a l'altre i si guanyaves te'l quedaves, no? Ai, s'han perdut aquestes coses, s'han perdut. Vinga, una més. Aviam, quina trobo per aquí? Hola.
4: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
4: Mira, aquí estem fent el sopar.
0: Molt bé.
4: Pues jo col·lecciono moltes coses. Des de molt petita col·lecciono calendaris d'aquells de moneder. I tinc, bueno, pues això des del 83 o així que vaig començar.
0: Collons.
4: I tinc un munt i la veritat que ara em fa pena perquè no el vull

0: llançar, però tampoc sé què fer amb aquesta col·lecció.
1: 40 anys de
0: calendari. Tinc capses i cases plenes de calendaris. També col·lecciono postals.
1: Vale.
0: Que això va començar sent quan anava a algun lloc, comprava una postal, encara ho faig, i també tinc alguna que altra capsa plena de postals de tot arreu. I l'última, la que tinc més afició ara, és de monedes, bueno, que són euros, sobretot, monedes de 2 euros i d'un euro, i això ho vaig heretar del meu avi, que quan va morir vam trobar que tenia moltes monedes en un calaix.
1: Ostres!
0: I em va fer gràcia i li continuo. Clar, llavors eren de 100 pessetes, però bueno. I ja està. No, sembla
1: no.
0: Poc?
1: No em sembla poc. Em sembla una autèntica passada. Doncs va, últims minutets de programa, el que també em sembla una bajanada sense precedents són els 4 concerts que aconseguirà omplir aquesta gent. El Palau, Sant Jordi no, el Lluís Companys. Els Oques! Sí.

0: home, sortir amb una superestrella ha de tenir coses bones, però segurament també n'ha de tenir de dolenta.
1: Sí.
0: No ho sabem, no ho sabem. Almenys jo. Aitana, superestrella, que per cert, en breus començarà la seva gira. Diria que és aquest cap de setmana, el dia 9, si no m'equivoco, a Roquetes de Mar. Doncs va, última intervenció i, per tant, últim... Última tongada de missatges.
2: 608-717-141.
0: Va, els últims en sonar són els següents. La pregunta del dia és: quina afició teniu a col·leccionar coses? Què col·leccioneu? Hola.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Bona tarda.
3: Vull dir, soc en Pep d'Olot. Jo fa temps vaig començar a col·leccionar el que són bombes
0: Què?
3: Volcàniques.
0: Ah, vale. Diu bombes. Digo, no. Bum. No, vale. Volcàniques. Vinga. Hola. Aviam, això no va, eh? Ara sí, va.
3: Tinc un munt de bombes volcàniques al pati de casa. Les vaig començar a col·leccionar ja fa temps i ara ja fa temps també que no en recullo cap. Però en tinc unes quantes. Tinc unes quantes, m'agradaven molt.
0: Que guai.
3: I em segueixen agradant. Vull dir, són interessants amb aquesta forma que tenen. I, bueno, és curiós. Sí, si sí. Més no. Vale? Vinga, gràcies, bona tarda.
0: Merci, bonic. Bombes volcàniques. No, m'heu dit absolutament de tot. Vinga, va, hola.
4: Bona tarda, Héctor.
0: Què tal?
4: Doncs jo, de joveneta, col·leccionava enganxines. Anava per les botigues, em donaven enganxines i les enganxava a la carpeta. Després el meu pare em va començar a regalar-me màscares i tinc tot el passadís ple de màscares, que n'hi ha algunes que fan por i tot.
0: Vale.
4: Després m'enviava postals, quan anava de viatge m'enviava una postal de cada viatge, però clar, a mesura que vas avançant, cada vegada és més difícil trobar segells i postals, així que vaig optar per agafar els imants. Ostres. Així que tinc...
0: La qüestió és col·leccionar coses, eh? Vas passant de l'una a l'altra.
4: Una pissarra plena d'imants de tots els llocs on vaig i més els que em porten. I ara ja no col·lecciono res, perquè ja estic col·lapsada de capses de sabates de postals, de màscares i d'imants. Així que ara col·lecciono, si vaig por ahí, me compro coses fungibles per menjar. Que així ho col·lecciono la panxa. Bon vespre.
0: Home, està bé, això de col·leccionar coses a la panxa, jo n'acostumo a col·leccionar també, eh? Ha estat xulo. Vinga, va, un missatge més i ara sí tanquem la paradeta.
5: Hola, equip, RAC-Sensing, Enric, soc la Maica de Figueres.
0: Com anem?
5: A casa, jo no, però així, a casa, el meu home col·lecciona cotxets. Té tot tipus de cotxets petits.
0: Ah?
5: Tenim una col·lecció maca, eh?
0: Com
5: apa,
0: que...
5: adeu.
0: Adeu.
5: Sigueu bons o no, és igual, eh? Apa, abraçadetes a tot l'equip, adeu.
0: M'ha encantat, eh? Sigueu bons o no. Si no vols ser bo, doncs no siguis bo. Doncs va, cotxets, eh? Suposo que és calèstric i tal, que guai. Doncs va, així acabem el programa. Salutacions de part d'Electroguet. Demà ja tindrem per aquí el Enric Font. Sí. Ha agafat un dia. Va dir, Héctor, aquell dia em vaig substituir. Jo vaig dir, home, oi, tan encantat. I gràcies per fer possible aquest programa, que m'ho he passat genial. I em sap greu per tota la gent que no he pogut posar, que sou uns quants. El tema del dia molava, es veu. Doncs va, ara sí, que vagi bé fins aviat i et deixo amb la més nova de Mama Duixa. De fet, amb dos artistes que tocaran els premis. De seguida, Nil Moliner i ara, com et dic, Mama Duixa. La més nova es diu La millor gent del planeta.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja som 11 milions els socis del...
3: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
4: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà, que amb Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Connectar bé és molt important. I això els Premis RAC 105 ho tenim claríssim.
7: I també els usuaris de Som Connexió, que gaudeixen d'una de les millors cobertures del mercat i que els connecta d'una manera ètica, transparent i amb un impacte positiu.
6: El dimarts 12 de maig viu els Premis RAC 105 amb Som Connexió. Telefonia conscient.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: RAC 105.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: dels teus artistes preferits.
1: La teva música. Make it so easy
0: for in love. Aquest és el so
1: RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
3: 1, 30, 33, 34 i 43. Els sols, el 5 i el 10.
2: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
1: La teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'avui, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: Lucero Cartiti, Day, sempre per la companyia. Recient arriba la invitació per la consulta. Diga Flava!
1: RAC 106. La teva música.